0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 6. No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. A tot això, les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, a cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9 de la nit va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir. També ho van fer els bombers de Barcelona per apagar les flames. D'altra banda, busquem ara la previsió del temps per la jornada d'avui dissabte. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, comença el cap de setmana amb alguns núvols més que no pas ahir. De fet, entre les comarques del Camp de Tarragona i gran part de Barcelona, el temps serà més variable, estones de clarianes, però també nuvolades que, sobretot, ja aquest mig matí, migdia, deixaran algun ruixat una mica més probable. No grans quantitats d'aigua, no pluges generals i sempre intermitents, bàsicament en aquesta zona, ja diem, entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Cel més obert cap a l'Alt Pirineu i avui la temperatura que no varia gaire. De fet, el matí torna a despertar ben fresquet, sobretot fora d'aquestes zones on tenim núvols.
1: Moltes gràcies, Lluís Mi. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la diada, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació de Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats independentistes participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'Assemblea Nacional Catalana convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a aquestes manifestacions de la Diada, 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació ultranuclear nacional a la plaça Verdaguer. D'altra banda, el Pla d'Urgell del Consell Comarcal ha impulsat la primera trobada dedicada a la gent gran, que té lloc avui. Des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: De fet, el lloc escollit per aquesta primera trobada de casals de la gent gran és el poliesportiu del Palau d'Anglesola, un lloc gran perquè en aquesta primera edició s'espera ja a unes 250 persones procedents dels 14 casals que hi ha a la comarca. En parla el president del Consell Comarcal, Carles Palau.
3: Hem d'aconseguir que la gent gran de la comarca interactuï. La manera que interactuïn entre elles, que es coneguin, que es relacionin, que surtin abans, i alguns dels meus companys segurament doncs, havíem coincidit a les discoteques de la comarca, l'invent, encara fent l'aniversari aquest any. Doncs hem de buscar la manera de que ens tornem a trobar. Hi ha pobles, i ara parlo el de lloc perquè és el que conec de primera mà, doncs que quan fem la festa de la gent gran de la comarca es conviden a representants d'altres casals de la gent gran d'altres pobles.
2: La jornada és el resultat del treball impulsat pel Consell del Pla, que ha incorporat una tècnica específica per a aquest àmbit i ha promogut...
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada. Segons dades de la Guàrdia Urbana, és una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta, amb més d'11.000 persones. Segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, i van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a la Diada, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes al passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors d'edat, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un detingut, menor d'edat, es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. L'Agència Catalana de l'Aigua construirà una estació regeneradora d'aigua a Valls per aprofitar l'aigua depurada en els regadius de la capital de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: Les obres s'han licitat per 2,84 milions d'euros. La planta tindrà capacitat per regenerar 7.200 metres cúbics d'aigua al dia, tota la producció actual de la depuradora de Valls, i l'aigua es posarà a disposició de la Comunitat General de Regants. Un dels membres d'aquesta entitat, Joan Nadal, assegura que aquest pas és una bona notícia.
4: Per fi, l'Agència Catalana de l'Aigua faci l'ERA per al tractament de les aigües i així compleixi la directiva europea del 2024, que els obliga a deixar les aigües en les condicions adequades als usos que se'ls ha de donar. Tot i que, en aquest cas, el sanejament que en farà de l'aigua només és un sanejament sanitari i no traurà la conductivitat que té aquesta aigua residual urbana, que afecta molt greument el cultiu principal de la zona, que són els avellaners, i això és el que preocupa més a la comunitat de regants.
3: La instal·lació també incorporarà 88 plaques solars amb una potència de gairebé 52 quilowatts que permetran cobrir prop del 22% de l'energia necessària per fer funcionar la planta.
1: Notícies en xarxa.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Jordi Molina estrena al Festiu de Calonja una sardana experimental. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa a Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La nova estrena de Jordi Molina a Calonja i Sant Antoni va causar furor entre el públic. És el Castell de Calonja i l'escoltem al programa. Aquest és el programa 502 i tenim més titulars. També ha estrenat aquests dies el tenor de la Marina d'Isaac Vilanova, el tradicional concert de sardanes d'Igualada, casa seva, amb fonaments incondicionals. I la cobla, la principal blava, torna a actuar a la Festa Major de Granollers amb els blaus després de la seva estrena l'any passat. I ja estan obertes les inscripcions al projecte educatiu El País de l'Escola per a les escoles que el vulguin posar en pràctica aquest proper curs. Curs que comença d'aquí poques setmanes. La nostra dansa de Tordera ha estat l'encarregada de fer el pregó de Festa Major de Sant Bartomeu aquest 2026 pels seus 50 anys. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.

0: vida i a l'hospitalet.
1: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Calonge i Sant Antoni, i així us ho expliquem.
1: Coplejant, les estrenes.
2: El pati d'armes del castell de Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, va ser l'escenari dijous a la nit del concert a dues cobles dins del Festival Festiu. La Sant Jordi i la Llobregat i la Sant Jordi van compartir cartell amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts o Judit Nederman, en un festival que des de fa 6 edicions aposta per la normalització de la cobla en un entorn cultural no especialitzat. La nit va comptar amb una estrena de Jordi Molina que va emocionar el públic. Ara l'escoltarem. La Llobregat, que se situava a la dreta, va optar per un repertori romàntic i amb predomini de melodia. La Sant Jordi a l'esquerra i, per tant, amb el contrabaix al centre de l'escenari, és la posició favorita perquè els greus estan centrats a l'escenari i no queden tan eclipsats pel caràcter agut de la canya, va apostar per sardanes que premien la tècnica. La primera, dirigida per Marcel Sabater, començava amb una aposta segura, de Joaquim Serra, recordant Vic, que els va anar perfecte per demostrar la qualitat del seu metall amb la fanfàrria amb la que s'inicia aquesta sardana. I la segona, dirigida per Miquel Massana, començava amb un garreta dedicat a Pau Casals. Dues efemèrides en una, delicada pel tiple i la tenora, que comencen sols amb un reguitzell de notes despullades i en diàleg permanent entre un i altre. Ja és càtedra que en els concerts de cobla l'introit s'omet, però, a més, dijous, totes dues cobles van ometre algun cop final, també per criteris estètics. I després d'aquesta carta de presentació, la Llobregat va seguir amb una sardana perfecta, de nit al pont de Sant Agustí, d'un inspiradíssim Francesc Assú que comença finíssima pel tible. Els fiscons aporten el compàs impassibles durant bona part de la peça, però el millor, sens dubte, és la preparació a l'amunt protagonitzada també pel metall. La Sant Jordi seguia amb el Rosarà de Toldrà i no és estrany perquè en els seus repertoris de concerts sempre hi ha Toldrà. No hi falta mai la Fageda d'en Jordà i en la seva falta el Rosarà, interpretada per una cobla que va estar perfecta. Antoni Ros Marbà, que era entre el públic, també estava programat i hi havia una altra sardana de Serra Fill. Dos Joaquim Serra en un mateix programa, déu-n'hi-do. Hi ha ben pocs compositors que s'ho puguin permetre i ell n'és un exemple clar. Escoltant-lo amb vells amics, pensava que ja no tinc la sensació de descobrir grans clàssics com aquesta per primer cop. Aquella sensació màgica de pensar que estàs davant d'una cosa molt gran i sentir-te afortunada d'haver-hi ensopegat. Quina sort els que encara ho podeu descobrir. La cobla de Barcelona Capital també va apostar per un compositor de la casa, Enric Ortí, amb Més Garreta. Una sardana dedicada al geni català que va encisar Stravinsky, que conté referències de juny i de dalt de les Gavarres. I enmig de la sardana van sonar les 11 campanades de l'església de Calonge, que marcaven les 11 de la nit. A aquella hora, la Llobregat tancava la primera part amb una obra de Flabiol interpretada per Josep Llaurador, la Merle Blanc, d'Eugène de Marais. El públic va embogir. A més, l'acústica era tan bona que fins i tot se sentien nítids els respirs del flabiolaire entre les frases. Aleshores, el director del festival, Francesc Sánchez Carcassés, que conduïa l'acte, va tancar la primera part. Un concert és la música, però també és mirar-la. I com diria la Ludwig Band, també és gaudir com tothom gaudeix quan tothom et veu. Hi ha rivalitat en un concert a dues cobles? Diuen que la música és per compartir-la, però les comparacions són odioses. En tot cas, tota comparació va desaparèixer quan en la segona part les dues cobles es van fusionar per interpretar l'estrena de Jordi Molina, una sardanassa. Ell mateix ens va explicar que ja que tenia l'encàrrec per a dues cobles, volia experimentar i oferir una sardana alliberada de les concessions que s'han de fer a plaça. És una peça marcadament molina que conté una melodia destacada, però on el ritme desapareix constantment. L'escoltem en declaracions a Francesc Sánchez Carcassés durant el concert.
3: I ara, el principal Llobregat, però sobretot amic d'aquest concert, en Jordi Molina, que li vam comentar si tenia bé escriure aquesta sardana. Escolta'm, com te va venir l'encàrrec, permetre'm l'expressió, què vas pensar, com va vas idear, tu tens molta feina, i en aquell moment que vas dir, uf.
0: Bé, doncs, bueno, em va fer il·lusió, primer perquè eres tu, perquè era Calonja, un lloc que m'estimo, i a més perquè era un encàrrec a dos cobles que habitualment no passa sovint. El fet de que fos un encàrrec per escriure per dos cobles et permet una sèrie de coses, i a més estrenar un concert, i amb Sant Jordi i la Llobregat, doncs, bueno, em va fer especial il·lusió, i bueno, estic molt content de que m'haguéssiu encarregat i res, així ho he fet molt de
3: gust. Escolta'm, ara ho escoltarem, per fins a 5 cèntims, com és aquesta sardana? A mesura que tu anaves posant a davant de l'ordinador, què t'anava sortint?
0: És difícil explicar. Jo, quan intento seguir una línia de composició, intento cada vegada anar provant coses, anar afegint coses. Aquesta sardana és un pèl experimental en segons quins moments. És una sardana que intenta que sigui gran, que sigui bastant exuberant i sense perdre una mica la meva línia, una mica el meu estil. És una sardana molt llarga. Pensava que no...
3: Però pots dir-ho o no?
0: Com que era per dos cobles d'una per una, que tiri el que sigui.
3: Pots dir el que tira? Ho pots dir, el que tira?
0: Bueno, 129. Bueno, però 129, olé, eh?
3: Escolta, però els curts ja van ser curts, no? Els curts ja...
0: Què passa de ballar? No pateixin, que no és per ballar.
3: No és per ballar?
0: No, jo crec que no. No, a més hi ha... Bueno, és igual que l'escoltin.
3: Sí, i tant. Escolta'm, i a més, doncs és una sardana que estic convençut que es tocarà molt per a dues cobles amb magnífics concerts que s'organitzen arreu de Catalunya.
2: Una sardana que sonarà d'allà a Carcassers. Doncs escoltem, es titula El castell de Calonja i és de Jordi Molina.

0: Això era el castell de Calonge, de Jordi Molina.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I seguim a Calonge i Sant Antoni, perquè de la segona part d'aquest concert que se celebrava dijous passat també subratllaria l'espectacular sardana de la compositora Monty Galdón, titulada Calonge i Sant Antoni, pensa en Lila, una sardana que vam poder escoltar el programa perquè s'estrenava al març d'aquest mateix any, fa uns mesos, en motiu del dia 8 de març, el dia de la dona, però que Monty Galdón, que també era present a l'acte, doncs va reestrenar, escrita ara per a dues coples i percussió, i nosaltres la podem recuperar. Ella va ser l'única representació femenina del concert. No, no hi havia cap dona a l'escenari. Ara bé, el públic estava ple de dones. No hi ha res més que em sembli més autèntic que les senyores ventant-se al ritme de la música i que paren el vano quan hi ha solos, com si el temps s'alentís i s'alenteix. El concert s'acabava amb el ja himne de Calonge i Sant Antoni, una sardana de Marc Timón que va dirigir ell mateix i que va entusiasmar altre cop un públic que és fan de les seves sardanes. La coneixem de sobres, aquesta sardana aquí al Cuplejant ara, però anem a escoltar aquesta altra també molt bona de Monty Galdón, Calonge i Sant Antoni, pensa en Lila, escrita a dues coples i percussió a càrrec de la Sant Jordi i la principal del Llobregat, enregistrada dijous passat 20 d'agost a Calonge i Sant Antoni. Escoltem-la.

Això era Calonge i Sant Antoni, Pensa en Lila, de Monti Galdón. I no canviem del registre concertístic, però ens situem ara a Igualada. I és que dimecres passat, 19 d'agost, l'agrupació sardanista d'Igualada va celebrar el seu 33è concert de cobla dins el marc de la Festa Major d'Igualada 2026 amb la cobla Marinada, dirigida per Alfons Reverter. La formació va presentar una actuació doncs ben selectiva, doncs amb presentacions d'Imma Pujol i l'estrena de la sardana Fonaments Incondicionals de l'igualadisa Vilanova i Pàmies, que és el tenora de la cobla Marinada i que, de fet, dedicava la sardana als seus pares, Misericòrdia Pàmies i Ignasi Vilanova. Una sardana que es va poder estrenar en aquest concert que l'agrupació sardanista d'Igualada doncs fa en col·laboració amb l'Escola Pia d'Igualada, perquè se celebra el magnífic claustre d'aquest centre educatiu. Anem a escoltar aquesta estrena d'Isaac Vilanova, Fonaments Incondicionals, i tanquem així les estrenes.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I seguim pel territori.
0: Connexions al territori.
2: I és que hem de parlar d'altres poblacions que han tingut activitat sardanista aquest cap de setmana. Dissabte, per exemple, a la tarda i al vespre, la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt va organitzar la segona edició de l'Aplec de Sant Jaume, local de la Societat amb les Cobles Marinada i Ciutat de Terrassa, després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat. Premià de Dalt encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I cada diumenge a l'estiu hi ha sardanes a la punta de Sant Pol de Mar, al Maresme, organitzades per l'Ajuntament. Aquest passat diumenge hi va haver la cobla, la principal de Llobregat. I l'agrupació sardanista de Navàs va celebrar dilluns a la tarda la 47a edició del seu aplec de la sardana a la plaça de l'Ajuntament amb les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Les imatges d'aquestes activitats les trobareu a les nostres xarxes socials. Escoltem Navàs, camí del 75, de Jordi León, a càrrec de la cobla, la principal de Llobregat, una sardana que s'estrenava el 45è aplec de Navàs el 2024 i que va arribar a finalista a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: Això era Navàs, Camí del 75, de Jordi León.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I de Navàs ens situem a la capital del Vallès Oriental.
1: Notícies. Societat.
0: I és que ha estat festa major de Granollers aquests dies i els blaus de Granollers han tornat a actuar amb la principal blava. Va ser dilluns al vespre que la Porxada de Granollers va acollir aquesta ballada de sardanes de festa major després de l'èxit de l'any passat amb aquesta copla creada ad hoc per la festa major dels blaus. Bé, la copla va tornar un any després de la seva estrena quan un grup vinculat al món de la sardana i de la copla de dins de la colla dels blaus de Granollers va decidir crear aquesta formació musical pròpia per acostar la música tradicional a un grup més ampli, especialment als més joves. L'acollida que va tenir aquella primera edició l'any passat va animar la colla a repetir aquesta experiència enguany. Des de la colla dels blaus van convidar a tothom per anar a aprendre i a gaudir ballant les melodies i hem vist a través de les seves xarxes socials que aquesta ballada va ser tot un èxit. Van interpretar aquestes sardanes que ja van escriure l'any passat expressament per aquesta ballada com La Guimbada de Martí Ventura o Blanquejant de Carles Riba fent referència a la colla dels blancs de Granollers, els seus adversaris, o també Saltant entre espurnes de Martí Burgués o Gegants amunt de Marta Pujades i Marc Estreig. També un dijous de pregó de Carles Riba i Sentimiento també de Carles Riba i de Marc Estreig. També van acabar amb la Santa Guimbada fent al·lusió a la Santa Espina. Aquesta ballada va ser, com dèiem, dilluns en una festa major de Granollers que té com a eix central la competició entre la colla de blancs i la colla de blaus per veure quina anima més la festa. Anem a veure quina sardana escoltem d'aquests blaus. Escoltem Sentimiento de Carles Riba i Marc Estreig. L'escoltem a càrrec de la principal blava.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: T'has llegit les bases?
2: Aquesta setmana us hem d'explicar que està oberta la inscripció al País a l'Escola per aquest curs que ve, que comença d'aquí a dues setmanes, i que la sardana de punts lliures d'aquest projecte d'aquest any, impulsat per Som Sardana, ha estat encarregada al músic empordanès Martí Fontclara. Les inscripcions per participar en aquest nou curs del programa pedagògic El País a l'Escola ja estan obertes, i aquesta iniciativa ofereix a tots els centres educatius de les comarques de Barcelona on el projecte està impulsat directament per Som Sardana i també en altres escoles de les comarques tarragonines. El projecte El País a l'Escola permet treballar la dansa i la música tradicional catalana de manera adaptable al ritme i la realitat de cada centre educatiu. Per fer-ho possible, el professorat compta amb el suport directíssim d'un seguit de vídeos, tutorials, així com amb la col·laboració d'un monitor sardanista especialitat que guia l'aprenentatge a l'aula de cara al gran nombre de la trobada de la Cloenda que se celebrarà a principis del maig de l'any que ve. Aquesta nova sardana de punts lliures s'ha encarregat al compositor i fiscornaire de la Cobla Marina de Martí Fontclara, després de que s'hagin anat estrenant sardanes cada any. L'escoltarem d'aquí a uns mesos, però de moment les escoles que es vulguin apuntar ja ho saben. Anem a escoltar la sardana El País a l'Escola, de Carles Santiago. L'estrenava el 1994 i nosaltres avui l'escoltem aquí al Coplejant.

0: I obrim l'agenda.
1: L'agenda.
0: Vinga, agenda reduïda. Si voleu consultar totes les ballades que es fan la propera setmana, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem el dia 3, dijous 3 de setembre, perquè hi ha doble ballada a les 9 de la nit a Banyuls, amb les coples, la principal de Rosselló i Des Alberts. Divendres 4 de setembre a les 6 hi ha la Festa de la Verema de Cabrera de Mar amb un concert amb la Copla La Principal de Llobregat, i també divendres que ve 2 de 10 de la nit a Solsona és Festa Major, i per això hi haurà concert de vigília de Festa Major amb Arnau Tordera i la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. Serà la sala polivalent de la capital del Solsonès. Dissabte 5 de setembre a 6:45 i a les 10 de la nit, tercer aplec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cossetània, i dissabte també a 6:45, 15è aplec de la Sardana del Guaira a la plaça de la Sardana amb les coples Vents de Riella i Bellpuig Copla. Dissabte 5 de setembre també a les 10:48 a plec de la Sardana de Martorelles amb les coples Sant Jordi i Ciutat de Girona a la plaça de l'Embalat. I passem a diumenge, perquè arriba a 10:45 el 5è plec de tardor del Vendrell amb les coples La Principal de la Bisbal i La Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també a 12:45, 48è concurs de colles sardanistes de les Borges Blanques amb la Copla Reu Jove, i també 45è aplec de la Sardana de Berga, a partir de les 12 i a les 5 de la tarda amb les coples Marinada, Lluïsos Copla i la Berga Jove. Berga Jove. Diumenge que ve també a les 4, segon aplec de la Sardana de Montesquiu amb les coples Mediterrània i Ciutat de Girona. I també a 6:45 de la tarda al Vendrell hi haurà concert de sardanes i música per a copla amb la Juvenívola de Sabadell. Dilluns 7 de setembre a 1:00 a Vidreres, concert vermut de Festa Major amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 57è aplec de la Sardana de Palamós, que arriba diumenge 6 de setembre a 5:00 de la tarda amb les coples Baix Empordà, Ciutat de Girona, i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem Palamós, Ciutat Pubilla. Per mi, una de les millors sardanes que té Ricard Viladasau, és del 2004, l'any que precisament li faltaven pocs mesos per morir el compositor, i que és un gran hit sardanista. Va ser la sardana de l'any d'aquell any següent. Escoltem-la. Palamós, Ciutat Pubilla.

0: Això era Palamós Ciutat Pubilla, de Ricard Viladesau. Durant una ballada de sardanes a Ripoll la setmana passada amb la Cobla La Principal de Llobregat, l'entitat sardanista que ha de capitanejar juntament amb l'Ajuntament la capitalitat de la sardana de Ripoll, l'any que ve doncs, posava en una fotografia penjada a les xarxes socials de l'Ajuntament de Ripoll, juntament amb l'alcaldessa d'extrema dreta Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana. Juntament amb aquesta història d'Instagram i adjuntaven el text: moltes gràcies a l'entitat per mantenir viva la sardana i la cultura popular, penjada, com dèiem, des del compte d'Instagram de l'Ajuntament de Ripoll. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la nostra dansa de Tordera, l'Alt Maresme, ha estat l'encarregada de fer el pregó de Sant Bartomeu 2026. Desitjaven d'aquesta manera els tordarencs i tordarenques una bona festa major d'aquest any, i l'entitat ha estat escollida per l'Ajuntament doncs per els 50 anys que celebren aquest any com a entitat. Va ser diumenge al vespre i també hi va participar el tenora local Carles Llopart. Els assistents a l'acte van aixecar les mans amunt, agafant-se, simbolitzant la fi d'una sardana. Dilluns, el mateix Llopart va estrenar la sardana 50 anys fil del temps, dedicada als 50 anys de l'entitat.
1: Coplejant, menció de qualitat als premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Bé, ara que parlàvem de Tordera i la seva festa major, tanquem edició amb una sardana preciosa de Pepita Llunell que els hi dedicava Pluja d'estels de Tordera l'any 1988. La fem servir per tancar aquest coplejant d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Rosa. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxats no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, assegurat i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. A tot això, un total de 8 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un altre detingut menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a l'R2 sud de Rodalies i regional sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona. La incidència redueix l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. Els viatgers amb destinació a estació de França han de fer transbord als trens regionals per continuar el seu trajecte. En paral·lel, els convois poden incrementar el seu temps de recorregut, així com romandre aturats més temps de l'habitual a les estacions. Ahir divendres, un robatori de cable entre estació de França i Passeig de Gràcia ja va afectar la circulació de trens a l'R2 sud. D'altra banda, parlem de cultura. El Ball Parlat de Sebastiana del Castillo representarà aquest migdia per primera vegada el barri de Parc Riu Clar de Tarragona. Es tracta d'una nova proposta que vol apropar aquesta expressió de la cultura popular tarragonina a diferents barris. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: La proposta recupera les peripècies de la jove bandolera Sebastiana del Castillo, un personatge vinculat a l'imaginari festiu tarragoní, i busca fer arribar el patrimoni i la cultura popular a nous públics i espais de la ciutat. En una entrevista a Tarragona Ràdio, l'actriu Anna Canela, de la Mulassa de Tarragona, assegura que és necessari portar el ball als barris perquè això els dona un retorn molt valuós.
3: Em serveix també per començar a castejar el text, començar a sentir-nos una mica més còmodes per arribar al dia 18 ja i estar tot més assentat. O sigui que nosaltres donem un... No, fem, sentim que frotem la cultura als barris, però ells també ens ajuden a nosaltres a arribar més segures el dia 18. Així que és un win-win.
2: La representació als barris està organitzada pel Fòrum Espai Cultural i Òmnium Cultural del Tarragonès. El Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo també es representarà, en dos passis, el proper 18 de setembre al centre de la ciutat.
1: És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

90.7 FM. Excuse me.

0: de 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxats no estava planificada. El president de l'Assemblea, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com a un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants assegura no va ser gens menor i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. Unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats participants a la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: D'altra banda, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre que un altre de menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona que pot provocar, de moment, reduir l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre que un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de 3 encaputxats no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com a un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, assegura, i ha opinat que es va evidenciar la presència de joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. Unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona, a Amposta, segons dades de l'ANC, i van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. En mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran ara recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. D'altra banda, l'exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys. Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma des del 1994 al 2002 concretament. Es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona l'any 2010. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Duc. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors d'edat, es van produir a la zona d'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant la línia policial va llançar objectes als agents. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de 3 encaputxats no estava planificada. De fet, el president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit, i a més ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. A més, unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. I aquest matí s'han produït retards amb més de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Escolot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació de l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I també us expliquem que la temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, que alerta que tot i que al Pirineu hi ha hagut ruixats, a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho

0: las 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Duc. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes ahir al vespre per desordres públics durant els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 detencions es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i una altra d'un menor a la plaça Catalunya. 9 Mossos d'Esquadra van resultar ferits lleus. Els incidents van començar cap a les 8 quan es van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i es van llençar objectes contra la línia policial. La manifestació de la Diada va reunir unes 45.000 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, per sobre de les 28.000 de l'any passat. A Girona hi van participar entre 11.000 i 15.000 persones, segons les fonts, i a Amposta ho van fer entre 1.600 i 6.000. L'ANC ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, o el de la gent, o el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: I parlem ara de mobilitat. És que aquest matí ha estat marcat pels retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries-Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics d'ADIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I finalment us expliquem que la temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència Tecnològica Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, que alerta que tot i que al Pirineu hi ha hagut alguns ruixats, a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor. Això ha fet que el bosc hagi patit molt i que ara necessita recuperar-se. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Son las 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menor d'edat, 17 arrestos es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i un altre d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vejatori que segons l'entitat van rebre 8 dels menors detinguts i ha assegurat que estudiarà totes les vies legals contra l'actuació policial. L'ANC també ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. Escoltem Josep Vila.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: I en mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries-Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a la RU de Rodalies entre Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els nens dels Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Són les 6.
1: Hola, hola. Sí, el meu va.
2: To Sonic Reducer.

0: Hola, molt bona tarda i benvinguts a una altra sessió de rock and roll de la mà de Ràdio Cardedeu i de dos companys d'aventures com som un servidor, en Rafa Reducer i en David Sonic, sempre preparats per oferir una hora i mitja de bona música amb la companyia que normalment es deixa veure per aquí, que avui és el Jordi Storm i el Loren.
1: Hola!
0: Pot ser d'una altra manera. I bueno, comencem la tarda d'avui amb la Triple Zero Band, que m'ha dit el David que ja la va punxar fa un temps, però no me'n recordo.
1: No passa nada.
0: Així que disfrutarem una mica. Que és un power trio de Vizcaya amb un so potent d'arrels americanes, rock energètic i autèntic de la mà de tres tipus amb un passat comú, que van decidir emprendre aquest viatge el 2018 amb la presentació de Brothers, el seu disc de debut, un treball ple del que ells anomenen brain shaking, soul breaking, rock and roll en definitiva. Així que anem a sentir del seu àlbum titulat All In, el tema titulat Let It Roll. Triple Zero Band. Bona tarda, amics. Això és Sony Reducer.

celebració de tot relacionat amb el rock and roll. Hit Crazy, que va ser el quart dels seus 5 LPs publicat el 2023, definia i consolidava encara més aquest so, com demostra el tema que va ser el primer single i que també obre el disc. Es tracta del tema Maybe It's Time to break up the Band, tot un himne que és com una commemoració a l'era del rock clàssic. Anem a escoltar-lo. Com deia, Maybe It's Time to Break Up the Band. Razorbats.

I anem ara amb els Skoll. La banda de Santa Cruz va publicar fa gairebé un any Are We All Angels, el seu segon LP. I també hi ha debat. Aquest nou treball es desmarca de manera més que notòria d'aquell so que ens va deixar sorpresos amb el seu hardcore al debut How Flowers Grow de 2021. Com en tots els debats, hi haurà qui estigui defraudat pel canvi i que per contra ho celebri. Jo encara dins del segon grup sí que trobo a faltar aquest underground d'abans. Però celebro tot el que el disc inclou, que no és poca cosa. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Fantasy. És Cool!

Bueno, ha arribat el Nadal. Sap greu. Ja, hi ha problemes de configuració. Bé, seguim aquí al Sonic Reducer i ho fem amb Fire Dream, una banda rockera originària de Fayetteville, Arkansas. A part d'un llançament en directe el 2022, que els va servir com a presentació, compten amb un àlbum homònim d'estudi, Fire Dream, llançat el 6 de setembre de 2024. El projecte està compost per 7 cançons i té una durada aproximada de 34-35 minuts. Es caracteritza per un so que vareja el rock amb matisos de blues i stoner rock, destacant veus netes i potents sobre ritmes marcats. Sembla que hagi tret això de IA. Anem a escoltar un dels seus temes més destacats, aquest King of the Castle, Fight Dream.

Molt bé, continuem aquí al Sonic Reducer amb Split Dogs, que és una banda anglesa procedent de la localitat de Bristol. Els seus inicis daten de l'any 2020. Som davant d'un projecte format per músics experimentats dins de l'escena punk rock, que es va anar meditant durant anys fins que es va poder materialitzar. Here to Destroy del 2025 és la seva segona referència, un huracà de nou talls de rock and roll a punt carrat a càrrec de Harry Martínez a la veu, Mil Martínez a la guitarra, Suez al baix i Chris Hugel a la bateria. Anem a sentir del seu últim treball el tema titulat Animal, Spirit Dogs.

Molt bé, doncs seguim amb Ramala, que és una banda de hardcore punk i metal de Boston, amb seu a Massachusetts. Rob Lynn, que havia sigut membre fundador de la banda de Blood for Blood, va fundar la banda el 2002, publicant l'LP de debut Buta Whimper, que el que va seguir el 2005, Kill a Celebrity. Entre març de 2007 i l'abril de 2013, la banda va anunciar un parèntesi, segons sembla, pels problemes vocals de Rob Lynn, però la banda va tornar el 2020 amb el disc The Last Gasp of Street Rock and Roll, que és el seu darrer treball fins a dia d'avui, si exceptuem algun single. Doncs aquest disc, en aquest disc està inclús aquest tema, el himne per les dones mortes i els nois morts. Dead Girls and Dead Boys Anthem. Ramala! Woo!

0: ¿Sabías que los Fenty cultivaban manzanos en Pensilvania?
1: ¿Para hacer licor?
2: No, señor. Nosotros no hacíamos licor de manzana.
1: ¿Para qué cultivaban manzanas?
2: Señor Ramson, ¿cree usted que todo lo que produce la tierra debe usarse para hacer licor?
1: Siempre que sea posible, sí.
3: Debería leer la Biblia, señor Ramson.
1: He leído la Biblia, señora Fenty.
3: ¿Y no le animó a dejar la bebida?
1: No, pero frenó mi interés por la lectura.
4: I anem ara amb els islandesos de Vintage Caravan, ja que han tret a la llum un àlbum titulat Portals. El que em fascina del disc és l'equilibri que han trobat entre la seva faceta instrumental, de la qual espero que no se'n desprenguin mai, i la cura que tenen per les melodies. Porten tres discos experimentant i, per què no dir-ho, brincant amb sons més accessibles, fins i tot el pop. I considero que la jugada els està sortint a les mil meravelles. A part dels seus interludis i transicions, de nou tenim entre mans un tracklist

Molt bé, seguim aquí al Sonic Reducer amb The Weapon, que és el nom del projecte de Jesse Leach, cantant de la banda de metalcore Killswitch Engage. Es tracta d'una formació de hardcore old school que va llançar el seu disc debut a repugnant Turn of Events al maig del 2020. Part dels beneficis de les vendes van servir per ajudar a petits nuclis desfavorits a Nova York durant la pandèmia. Segons la banda, el disc està dedicat a tots aquells que lluiten contra la tirania de governs de racistes, feixistes, l'homofòbia i qualsevol tipus d'opressió, clar que sí. Anem amb un dels temes que el conformen. Això es diu Shotgun Anarchy, The Weapon.

Cracker és una banda americana de rock alternatiu liderada per l'antic membre de Camper Van Beethoven, el cantant David Lowery. Juntament amb el guitarrista Johnny Hickman, al 1995 Cracker van contribuir amb una versió del Good Times Bad Times a l'àlbum tribut de Led Zeppelin. La web de la banda certa vegada va qualificar el grup d'una icònica banda oberta tant a Grateful Dead com a Ramones, així que no és tan estrany això. Cracker barreja de forma fàcil influències i sons que van des del clàssic country rock, psicodèlia, punk i folk, en un còctel molt seu. Anem a sentir el seu Golden Age, perquè el vaig veure jo en directe en aquest disc. El tema titulat I Hate My Generation, Cracker.

Seguim amb Bandelay, una banda amb arrels a l'extrem nord de Suècia. Es van formar a principis de 2018 com a quartet, format per dos germans bessons, un amic i un bateria. Més endavant es va afegir Fred com a segon guitarrista, quedant definitivament com a quintet. El seu so s'inspira clarament en referències escandinaves com Helicopters i bandes de rock legendàries com Kiss o Guns N' Roses. Després d'una sèrie de senzills, el 2019 debuten amb Grand Sensation, el que va seguir el 2020 l'EP Grinding Gears i un bon grapat de singles. Del seu debut Grand Sensation hem escoltat el tema Sweet Little Sister, Bandelay.

0: Este mundo es una jaula de locos, Jane. Y puede que los problemas de dos personas no importen un comino, pero es nuestro comino. Y eso importa mucho.
1: Sony Reducer, a Radio Cardedeu, es nuestro comino y eso importa mucho. Anem ara amb Mr. Bulan. Són tants i tants els grups underground que s'encadenen últimament, no seré pas jo qui es queixi, que la veritat no em dona la vida per escoltar i descobrir ni la meitat de les mateixes, però n'hi ha unes quantes que se m'han quedat a la primera. Bé per l'energia i l'actitud que desprenen, les melodies i riffs que proposen, o bé per la brutícia i el so general de la banda. És una mica el que li passa als Bulan. Una banda molt recomanable. Anem a sentir del seu últim àlbum, Burn the Streets Again, del 2021, el tema titulat I Am Full, Mr. Bulan.

The Nearby Shem és un power trio de punk rock de Virginia Beach, a Virginia, formats al 2007. Compta amb diversos singles i EPs i només té una llarga durada, Artificial Wonderland, publicat el 2013. A més, apareixen a nombrosos recopilatoris. Ha compartit escenari amb bandes legendàries com The Misfits, Pennywise, The Queers, Reverend Horton Head, G-War, o Dead Boys, entre d'altres. Avui us ficarem un tema que apareix a l'EP Three Year Weekend de 2019, concretament aquest Up the James, The Near Shame. Perdó, perdó. Ai, pensava que no hi vaig agradar.

Anem ara dins de la secció El Momento Cover amb una versió molt curiosa. El 20 de juny del 2025 es va llançar una nova cover de la clàssica balada de Mötley Crüe, Home Sweet Home, amb la grata sorpresa que l'autora és ni més ni menys que la icona de la música country Dolly Parton. No vull fotre aigua al vi, però en realitat es tracta del tema original dels Mötley de 1985 i la bona de Dolly cantant a sobre de la mítica cançó. I la veritat és que mola molt. Així que anem a sentir-la. No és intel·ligència artificial perquè està incluïda en un disc. Vamos pa allá.

0: Seguim amb el moment cover amb The Helicopters, amb una versió que servia de cara B per al single llançat al maig de 2024 del tema Stay With You, que va servir d'avançament al seu disc de 2025, Overdriver. Doncs bé, la mencionada cara B és un tema original de The Cure, aparegut originalment al seu primer disc de 1979, Tre Imaginary Boys. El tema en qüestió és Fire in Cairo, que jo no tenia ni puta idea que eren els de The Cure fins fa pocs dies. Que els Helicas... Que respect, però a punto de pelota. Que els Helicas porten al seu terreny, com escoltarem.
1: Salgamos de aquí, salgamos de aquí.
2: Que corre el aire.
0: ¿Podemos seguir?
1: Sí, por favor.
0: Fire in Cairo, de Helicopters.

The Monkey és el nou àlbum d'estudi de la banda francesa de stoner rock High on Wheels, llançat el 17 d'octubre de 2025 sota el segell Clonosphere. Aquest treball ha estat aclamat pel seu so intens, directe i ple de saturació, sent comparat amb bandes com Caillou, Red Fang o Fu Manchu. Un combo en format power trio que porten 10 anys de carrera a l'esquena i encara que no han gravat massa, es nota que els tios estan curtits. Anem a sentir del seu últim de Monkey el tema titulat Get Down. Ryan Wills.

Els Bongloart és un trio garatge rock d'Utrecht, als Països Baixos, conegut per ser per el seu so energètic i directe, compost per, a veure si com dic això, James Van Camp, Thijs Boijers i Jan Van Nash. El seu segon àlbum, Dieter, Do You Think You're Ready, va ser llançat a l'octubre del 2024 a través de V2 Records. La continuació al seu àlbum debut, People Overreacting to My Behavior, toma ja, no sonen gens malament, per amants de la música indie bailonga que en ocasions frega el hardcore vuitantes. Anem a sentir aquest Dieter, el tema titulat Sweets, Bongloart.

0: Molt bé, seguim aquí, ja anem acabant. Seguim amb The Wars, els Enanitos, una irreverent banda punk formada el 1983 a Chicago, tot i que a partir de 1989 van fitxar la seva residència a San Francisco. En fi, ara no explicaré tota la història d'aquesta banda, que déu-n'hi-do. I ens entrarem amb l'àlbum que van treure el 2011, que es deia The Dwarves Are Born Again. Va ser el seu vuitè de llarga durada, i va marcar el seu retorn al so trash punk noise que es va fer famosos a discos tan destacables com The Dwarves Are Young and Good Looking. Entre les cançons del disc trobem aquest I Masturbate Me, és a dir, en su línia, The Dwarves.
1: I Masturbate Me.

0: ¿Sabías que se iban a apropiar del Club Edén?
1: Sé lo del Club Edén, sí.
0: ¿Y lo sabías antes de que lo hicieran? Porque eso demuestra quién manda, ¿verdad? ¿Quién sabe las cosas antes de que pasen?
1: Yo sé lo que sé, ¿no? Y si no sé algo, pues no lo sé y a tomar por culo, ¿sabes?
2: Des del nord d'Itàlia, cinc individus anomenats Broken Dolls van presentar al seu moment el seu cinquè àlbum titulat Snake Charmer. Les nines trencades descarreguen punt rock abrasió de guitarres ensinistradores i base rítmica tota pastilla. Després d'un minut i 11 segons de Broken Dolls, ells t'agafen del coll i et porten en un viatge a tota velocitat grunyint cançons sobre l'adolescència que et deixin tirat o morir sobre l'asfalt. En definitiva, una banda a tindre en compte. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Death on the Road, Broken Dolls.

Molt bé, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui. No! Sonic Reducer 328, que hem estat aquí celebrant entre amics. Aquí ja amb Rafa i jo, el Loren i Jordi, aquí molt bé. I bé, en principi tornem en un parell de setmanes i esperem que ho heu gaudit del programa, ja sigui en directe o online. I bueno, avui marxem amb una de les poques, poquíssimes balades dels AC/DC, potser l'única. Es tracta del tema Ride On, inclòs a un dels primers discos de la banda, el Dirty Deeds Don't Dirt Cheap, de 1976. És un tema de carretera, amb la característica veu de grandíssim Bon Scott, que també tornava a demostrar les seves grans dots com a lletrista. Us deixem amb aquest temasso, Ride On, dels AC/DC.

0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9:05 del matí, 5 avions s'avançaven.

0: Carran.
1: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Genjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
2: I llavors, aquell dijous, va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver la meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era... Era un germà que jo me l'estimava molt.
1: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
3: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
1: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
0: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare rere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
1: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
4: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
5: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
4: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
5: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
4: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
5: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà. Perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, cridàvem, cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
1: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir tres persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada de

0: El poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller, i Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
1: Dia trist. Quatre bombardeigs. Dos al matí i dos a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
0: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
1: Esteve Peric recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
2: Quan érem a Cales Mandia, ja que s'havia acabat tot, vam veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, tots. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh?
0: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: Club. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la veu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la cita de via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I encara en successos, un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Diada a Barcelona han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o ambdós delictes. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. Els incidents van començar amb la crema de contenidors i el llançament d'objectes contra la línia policial. Els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants i 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts i ha anunciat que estudiarà vies legals contra l'actuació policial. I en cultura, després que passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui són els nens del Vendrell que actuaran a l'interior de la Sagrada Família. És avui, des de les 8 del vespre, ara mateix, quan els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Encara no he dit si la joia dels altres em porta només alegria o em fa brullar dins un verí, una metzina, una forma sutil de dolor.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 9. Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'ha activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I polèmica a Sant Joan de les Abadeses per l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa. Mentre Esquerra Republicana qüestiona l'arranjament i assenyalen el consistori com a promotor de l'obra, l'equip de govern recorden que el projecte va estar impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
3: El grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadeses qüestiona l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa i l'alcalde Ramon Roquer respon. Els republicans consideren que els arranjaments no s'han fet com tocava, amb les millores gairebé llestides. El portaveu Sergi Albric ha manifestat que creuen que la inversió no valia la pena.
4: Creiem que era més important, doncs, en tot cas, renaturalitzar la carretera, fer algunes actuacions més petites, però no aquestes grans actuacions que han tingut aquest gran impacte de paisatgístic i de transformació de l'entorn, però ell és el promotor i, per tant, és el responsable. Per tant, l'equip de govern és qui ha impulsat aquesta obra.
3: Roquer recorda que el projecte ha estat impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb finançament de diferents administracions com el Consell Comarcal del Ripollès.
5: I que el seu cap de llista és conseller comarcal de mobilitat des del Consell Comarcal, com a entitat que ha finançat aquesta obra, entenc jo que es havia de responsabilitat, de responsabilitzat i també havia d'haver participat i es havia d'haver preocupat d'aquesta obra des d'un inici.
3: L'obra ve finançada per fons europeus Next Generation i uneix el Ripollès i la Garrotxa en una nova via verda.
2: I en cultura, Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament.
1: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: cada 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I continuem amb successos, perquè un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inevitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir pertinences. En Cultura us expliquem que Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament, en un any en què precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació és gratuïta. Moltes companyies estan satisfetes de la seva participació en la fira gràcies a les contractacions que han pogut tancar amb programadors. Propostes com la de les catalanes La Cot Foll, entre bous i vaques, que aborden amb acrobàcies corporals una temàtica tan delicada com l'Alzheimer, han conmogut el públic de Tàrrega. I tanquem amb esports, ho fem amb futbol. La primera divisió, l'Espanyol, ha guanyat aquesta tarda per 0-2 al camp de l'Osasuna a Pamplona en la segona victòria de la temporada. Roberto Fernández ha estat el gran protagonista del partit amb dos gols que han donat els 3 punts l'equip blanquiblau. I en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana ACB, que es disputa demà a Tarragona.
1: Notícies en xarxa.

0: En el capítol anterior...
1: Fem servir l'escambell de màscara de gas.
2: Amb un 10...
3: No li dones?
1: Estàs tirant el 10 de 12.
2: Estic tirant el 10 de 12,
3: Així és
2: perdó.
3: Difícil arribar més
2: perdó, a... Perdona.
3: Apareixen dues criatures més, una mica més ben preparats.
2: Armadura. Rollo de metal i tal.
3: Sí. Chain shirt.
1: Bota de malla, camisa de malla.
2: Els veig i començo a riure. Escalfa metall.
1: És que és molt lleig, hit metal, és molt lleig. Tardant un minut en treure-se-la, això són 10 torns.
3: Et conjures reduir en tu mateixa.
4: Soc més petita.
2: Soc tan petit.
4: Tan petit.
3: Benvinguts a la Font del Gat, la vostra taverna preferida de Neverwinter. Avui continuem amb les aventures de la nostra tropa, que per cert encara no té nom. Tot bon grup d'aventurers valerosos ha de tenir un bon nom, ja. Així que ja podeu fotre-us les piles.
4: Equip Amistat.
3: Equip Amistat. No, següent. Bueno, you do you, eh? Ja decidireu. Com sempre, nosaltres tenim els menairons darrere càmeres, l'Arnau i el Mateu, que mai es recorden. Exacte. Menairons a les seves estones lliures, ànecs. I a la taula, la Leo.
1: Bon dia.
3: El Gerai.
5: Hola.
3: I el Gerard.
6: Molt bones a tots.
3: M'agradaria, com a cosa així diferent i per entrar una mica en personatge, que m'expliquéssiu què els agradava fer a cadascun dels personatges quan era petit, a què dedicava el temps lliure, quins hobbies tenia durant l'hora del pati enmig de Faerun, i així doncs us coneixem una miqueta més. Qui vol començar?
2: Per què em mireu a mi?
3: Pues ara t'has
2: de
3: tu,
2: pues començo jo. Jo encara sóc jove. Jo encara sóc molt, molt petitet, no?
1: Ben, sí.
2: De fet, sí, però... m'ha dit més d'un cop que sóc un nen petit.
4: Però a més vas començar, o sigui, pel sí, que vas veure en el post d'Instagram, perquè fem molts posts a Instagram, i hi ha un dibuix del Mendel amb una descripció que va escriure el Gerard, vas sortir d'aventures
2: fa... Als 18 anys.
4: Als
2: 18 anys, fa 7 anys.
3: Si voleu una cosa concreta, la meva pregunta va per quan... O sigui, de 5 a 10 anys.
2: De 5 a 10 anys, vale, d'acord.
3: Saps? 25, no...
2: De 5 a 10 anys el que m'agradava era poder absorbir la naturalesa que tenia al meu voltant, poder disfrutar tot el que ara, de fet, estic trobant a faltar aquí a l'infrafoscor.
4: Com l'absorbies? Poder... Feies així?
3: Fumava.
4: A l'infrafoscor, hi ha naturalesa.
2: L'infrafoscor és una naturalesa a la qual no estic gens acostumat. I la veritat és que m'hi encosta una miqueta tot aquesta. I allà pues, podia, no sé, em sentia en comunitat amb els arbres, amb els animals que em rodejaven i sobretot en la música que creava i que semblava que d'alguna manera afectava tot el que tenia al meu voltant. I tot això trobo molt a faltar.
4: Eres Pocahontas.
2: Era Pocahontas. No sé què és Pocahontas. No sé què és Pocahontas. Suposo que és una cançó.
3: Però de sobte hi ha una cançó al teu cap que ressona. I colores en el viento descubrí.
2: Aquesta sí que l'he escoltat per algun lloc.
3: Ah, és bona, és bona. Molt bé. Si voleu, seguim pel mateix cantó de la taula. Gerai, què feia
4: doncs,
3: la nana?
4: La nana, amb posem 5, 6, 7 anys, el que feia, ella prové de Greenest, que és una aldea, un poblat...
3: Verdíssima.
4: Verdíssima, the greenest, que està al sud de Faerun, i allà, a l'orfanat on vivia, tenia una seva millor amiga, que es deia Gina, i les dues juntes, el que més li agradava fer a la nana era sortir de l'orfanat i passar allà per tot el bosc, en plan, viure aventures, pujar els arbres, baixar els arbres, la Gina l'anava perseguint tota l'estona, i jugaven juntes.
3: Seria un problema si li agrada pujar, però no baixar els arbres.
4: Sí.
3: Molt bé.
2: Vol dir que tu també estàs en contacte amb la naturalesa.
3: Clar, moltes coses en comú.
2: No tenies la naturalesa jo, us heu enrigut tot.
4: Bueno, però la nana...
2: Foteu-li la nana
4: no començava a absorbir el que li donava la naturalesa a través dels seus
3: poros. Tu no ho
4: poros.
3: Has entès. Era un eufemisme. De 5 a 10 anys es va dedicar a fumar. Clarament.
1: Clar. Bebé fumón.
4: La fumona.
2: Ningú m'atura.
3: Perquè volia ser cantant de rock, en realitat, i volia raspar la veu. Molt bé. I, per últim, Leo, què feia l'Isar?
1: Crec que l'Isar devia tenir poc temps lliure entre tutors, en plan, per entrar al col·legi, arcar tutors, esgrimes...

0: jo afegiré que l'escambell, quan és petit, li agrada fugir de Belkin Belf. És el que es dedica a fer.
1: Li encanta, de fet.
0: Molt bé. Després d'aquesta introducció tan superxula dels vostres personatges, que jo crec que si fem aquestes cosetes pot ser guai per intentar com construir més el personatge i el món on viuen cadascun d'ells, crec que avui paga la pena, després d'haver passat ja aquest... Quants capítols tenim publicats? Uns 12 capítols així, 12, només crec, no? De La Infrafoscor. Sí. Tenim els altres capítols que sí. Són amb l'aventura de la tavernera. Són molts capítols de La Infrafoscor i us han passat moltes coses. Voleu provar de fer una mica de refrescar la memòria? Ah. Com vau començar?
2: Vale.
0: La gent que heu deixat pel camí? Perquè aquest és un punt important ara mateix en la història.
3: En postpro podem fer com un in memoriam.
2: Sí.
0: Exacte.
3: Anem passant les imatges en escala de gris.
0: Seria graciós.
2: Sí, així molt ràpid, bàsicament, l'Isard i a la nana... després està la Font del Gat i tenim un incident amb el taverner, el Cèdric, que
0: us en recordareu tota la vida del nom, perquè
2: sí. Va traicionar.
3: Sí, o sigui, el primer que farem quan sortim d'aquí és fer-li una visiteta.
2: Sí.
0: Molt bé.
4: Cèdric, però és de plom. El conec jo i tot, que no hi era, però n'heu parlat tant d'ell que...
2: Ens va traicionar i ens va convendre com esclaus als drous, suposo, ho hem entès. Sí. Llavors vam aparèixer amb dies de diferència, però vam aparèixer a Belkin Bell?
3: O... Sí. Mm-hmm.
2: Sí.
0: Bueno, pel camí, vau passar doncs, carro amunt, carro avall, sí. No sé què, vau passar per l'Infrafoscor, però encara sí. Encara us tenien empresonats i com sí. en moviment, i llavors el post on vau arribar, primera vegada que toqueu terra ferma més o menys, Belkin Belf, exacte.
2: Sí. Allà vam conèixer també tot un grup d'altres esclaus, entre ells el Mendel, i amb l'ajuda del Jorland, que era un drow que hi havia per allà, que estava en amistat amb la governanta,
0: la Ilvara,
2: vam aconseguir escapant pel camí vam perdre el Jorland, molt al nostre pesar, pobre Jorland, perquè va marxar.
4: Està trobant-se a si mateix, que és una cosa que ara sí. mateix deu tenir una crisi d'identitat molt heavy, llavors.
2: Per cert, torna i és com ara com super rebel, pirata i xicos, no sé què.
4: Si s'ha trobat a si mateix...
0: M'encanta la idea que la gent de la Infrafoscor sigui pirata.
2: Sí, no sé.
3: Ojo perquè... Després l'explico, una vale. tonteria.
4: Okay.
2: I vam arribar fins a Sloop Bloop Dop, que estava al costat del llac negre. Pel camí vam perdre el hi havia un orc, que no recordo com es diu.
4: Ah, sí,
0: el pobre Ront. El vau perdre, no pel camí, a Belkin Belf.
2: Hi ha un altre elf.
0: El van partir per la meitat.
2: Un altre drow també, per culpa de certa cançó.
0: Que és Ered o no sé què, no recordo ja.
4: No, però... Ah, sí.
0: Sí, ja m'ho sé.
4: El Sarif.
2: El Sloop Bloop Dop vam descobrir que hi havia una secta rara que adorava a un Demogorgon que va aparèixer i va començar a apropar-se per destruir la ciutat.
4: I teníem malsons tots per culpa seva,
2: sí.
4: Llavors aquest bitxo ens controla mentalment.
2: Sí. Vam agafar un vaixell, vam anar navegant fins a l'oest de tot, vam conèixer una monja molt simpàtica a Ingilberga, uh-huh. i que a la costa després ja ens vam separar.
0: Que per cert, just abans sí que vau perdre el Xuxer, perdre.
3: Sí, és veritat, es va caure de la borda.
2: Va caure el Xuxa.
0: No el vau recollir, però perquè aquest no necessitava en principi aquesta ajuda.
2: També estàvem massa ocupats.
0: Sí, va ser un moment dramàtic.
2: Després, a la costa, doncs, a un dels bessons...
3: Sí, durant el trajecte l'havien assassinat en algun moment, havia desaparegut.
2: Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Vam descobrir que havia sigut el...
3: Bupido.
0: Molt bé.
4: El vàrem assassinar.
2: Sí.
0: Una mica sang freda, tots.
2: Després vam marxar...
4: La més freda, ara sa.
2: Vam marxar cap... O sigui, estem anant en direcció a...
3: Blindenstone,
2: uh-huh.
3: si no m'equivoco.
0: Sí, molt bé.
2: A unes coves por ahí, ens vam trobar uns furros.
3: Uns gnolls.
2: Sí. Que van...
4: Que no van atendre raons.
2: No van atendre raons. Van pràcticament assassinar el príncep d'Erendil. I van començar a vindre un muntó i vam fugir corrents.
3: Sí, i ens vam deixar el príncep d'Erendil.
4: Vàrem estabilitzar el príncep d'Erendil, que és important, perquè estava...
0: Bueno, ho vau intentar. No saps si ho vau fer o no.
4: Vale, ho vam intentar.
3: Vam intentar donar-li una oportunitat.
0: Sí. Vull dir, no és...

0: només que jo puntualitzi, és que no ho vau veure.
1: Ja, vale.
0: O sigui, no vau arribar a saber...
1: Vam fer l'intentona, però estàvem enmig del combat. Sí, no hi havia moment per fer un examen mèdic allà mateix.
0: Efectivament.
2: I vam...
0: Ni per veure si es movia, si no es movia, si res.
2: Justament vam fugir d'aquells túnels, perquè eren com una mena de túnels, i vam sortir com a una part més àmplia, però just allà és on vam quedar. Llavors, ara mateix som l'Isar, la Nana i el Mendel, l'Escambell, la Eldeth i el Gimjar.
3: Claro, som 3 i 3. Ens podríem dir Expedició 33. Em sembla una...
2: No ho veig.
1: Quin nom més original. M'encanta.
3: Obvi.
0: Uau.
3: No ha agradat?
0: Uau. Ja sé que som un grup petit, però, vale. Però no cal barallar-nos de sobte.
2: A la que una persona més marxi perquè no estem tenint molt bona ratxa, cagava.
0: Bueno, no. És que la infrafoscor no és el lloc on fas amics i te'ls quedes, precisament.
2: I ja està.
0: Molt bé.
2: Molt resumit.
0: Bueno, ha estat bastant ok, bastant nice. Sí, pel camí us vau pagar més coses i tal, com a coses així i tal, però...
1: Sí, un troll ens vam trobar, sí. un Umberhall... Hem anat explorant la fauna local de l'infrafoscor.
0: Sí, i el que us queda, perquè el vostre camí continua, després d'haver fugit per potes amb els nols, que a més, els nols en qüestió portaven uns, com es deien, els de Hook.
1: Ah, sí, uns horrors ganxuts. Això, no sé com ho vols traduir, però...
0: Sí, em serveix. Uns horrors ganxuts.
2: Vale.
0: Per recordar com els bitxets que us heu anat trobant. I sí, aquesta ha estat la vostra aventura fins ara, cansada. Recordeu, això sí, les distàncies són molt grans, llavors pel camí heu hagut d'anar recuperant subministraments, heu menjat merda...
1: Des de que hem escapat de Belkinbelf portem setmanes de camí?
0: Sí, setmanes.
2: Sí, perquè o sigui, ja entre el port últim on hem estat fins on ara les coves... Sí. Havien passat 4 o 5 dies, em sembla que sí.
0: Sí, exacte. I de fet, Belkinbelf fins al llac, van ser 8, una cosa així, crec.
1: Sí, un parell de setmanes.
2: Més 2 al llac, més...
0: Això ja són 10, menys un parell de setmanes, segur.
2: Sí, jo crec que portarem uns 14 dies, potser, dues setmanes.
0: També un parell de setmanes de viatge, perquè durant l'estada a Belkinbelf va estar un parell de 3 dies, crec.
1: Sí, no jo, o sigui, jo vull dir, post escapar de Belkinbelf, en plan, de viatge a viatge, lliure, escapant, fugint.
0: Sí, exacte. Però això, si fa no fa, diria que fa 20 dies que coneixeu el Mendel, per exemple, per dir-ho així una mica.
2: Bueno, i 21 que coneix Cal Alizar, vull dir, tampoc.
3: No perquè,
0: bueno,
3: no perquè van fer la tirada aquella d'aus de quants dies portem
2: jo acabava d'arribar.
1: Sí, jo vaig arribar molt abans.
0: Sí.
3: Ostres,
0: sí.
3: Però ja us coneixeu d'abans.
0: Exacte, no però us vau passar alguna setmana també que us portaven del lloc on us van segrestar fins al post. Vull dir...
3: Però sí que us vau conèixer només
0: que no, dia, això no ha alimentat la vostra, no. la vostra connexió, però...
3: Us trobava a faltar.
0: No ho crec.
2: Ara sí, ara en aquell moment...
1: Sí, ara sí.
2: Estava una mica més preocupada la nana de sobreviure que no pas de...
3: Entenc.
2: Tal.
0: Pel que sigui. Molt bé.
2: Però és que ara, on estem?
0: Ara mateix... jo cotillejo... Molt bé. Ara mateix heu fugit corrents del d'Aixonses, del de Llonses.
2: Vale.
0: És a dir...
3: De la base dels nols?
0: De la... Sí.
3: El campament random.
0: Sí, exacte, era un campament random, no era una base construïda com a tal, sinó...
2: Vale.
0: I eren nols que estaven caçant, bàsicament.
1: Sí. Estaven cridant algú de Yinogu, si no m'equivoco. Mm-hmm.
0: Exacte.
1: Pels aficionats del lore.
2: Llavors, vam sortir...
0: Bueno, qui sap si al final descobrireu de què va el tema.
2: Vam sortir com dels túnels aquests.
0: Sí, i vau arrencar a córrer.
2: Però i ara on estem? O sigui, és un lloc més obert...
0: Continueu, bosc, clar, són cavernes,
2: vale,
0: generalment.
2: Una caverna més gran.
0: Sí,
2: vale.
0: I de fet, això, continueu...
2: Però no estem gaire lluny d'ells, realment. O sigui, encara estem
0: no,
2: per en
0: si
2: perill.
0: Si em dieu, no parem de córrer durant 8 dies, però jo entenc que va ser una estona que vau fugir, o sigui, vau fugir corrents.
2: Vale.
1: Sí, o sigui, com per distanciar-nos prou del perill, sí. Saps? De que no...
2: I ens estan perseguint, vèiem si... O sigui, tenim alguna pista que ens estan...
0: En principi, no, perquè si us recordeu a l'últim moment de l'atac, vau matar els nols que teníeu més a prop
2: sí.
0: I han acabat
2: i l'Isard va prendre
0: foc. Va fugir corrents.
2: Sí, va prendre foc a les tendes.
0: Exacte. I llavors estaven ocupats com fent això.
2: Vale.
0: I a més, no només això, sinó que els nous no havien arribat.
2: Arribat
0: és
2: encara.
0: A dir, els que us havíeu creuat al principi o la resta que poguessin haver no havien arribat encara.
2: Vale.
0: Estaven venint, això sí.
2: Doncs llavors, o sigui, a menys que hagi de dir alguna cosa, jo crec que la nana diria de para un moment de córrer.
0: Sí, sí, para de córrer, clar, clar.
2: És una senyora gran.
0: Ai, no puc més.
2: Mare meva, jo no puc córrer més, eh? Com esteu?
1: Sencers?
3: Quina por, assustats?
2: No?
3: Sí.
2: Vale.
3: Em segueixen, però? O...
2: No sé, jo diria que no. No sé, Eldest, què opines?
0: Jo crec que no, no?
2: Vale.
0: Es gira, mira, sí. Jo crec que no.
1: No sentim res, o sigui,
3: vale.
1: Podem
0: no,
1: parar un moment, respirar.
2: El Ginger, o sigui, el Ginger, clar, en teoria coneixia la... cap a on estem anant, tal.
0: Sí, el, sí, sí.
2: Et sonen aquestes coses o aquestes persones que saps qui són?
0: Bueno, persones no diria que són persones, però sí, no? Són nols, són caçadors.
2: Vale.
0: N'hi ha a la infrafoscor.
2: Sí. I són així de violents, normalment?
1: Sí.
3: Ah, pues ja està. Un misteri resolt, no?
0: De fet, estaven... Crec que haguéssim tingut més problemes si no fos perquè estaven ocupats a caçar en altres preses.
1: Mira, petit em deien que si no em portava bé vindrien els nols a endur-se'm.
3: Oh.
2: Ah, mira.
3: Vale,
2: pues. El príncep d'Erendil l'hem deixat enrere.
3: És veritat.
2: Ai.
3: El príncep
1: d'Erendil. És veritat, fem recompte.
3: Però jo vaig intentar curar-lo.
2: Sí.
3: No, potser sobreviu. Potser està molt fort, el príncep d'Erendil. Si sí, algú ha demostrat, és... Constitució. Ha demostrat molt.
1: Potser ha aconseguit arrossegar-se fora de la vista de
0: abans
1: de
0: o després d'haver calat foc al...
3: Oh.
1: Clar,
0: no, estava no va calar foc al damunt del príncep d'Erendil.
2: Ah, vale.
1: No, per això no, vull dir, aprofitant el desktop, potser...
0: Clar, podria haver estat.
3: Potser.
0: No ho sé.
2: A mi em fa bastanta pena deixar-lo enrere, la veritat.
3: A mi també.
0: Però estava bastant moribund en un campament de nols. Això és el Ginger, eh? No.
3: Últimament no fèiem més que perdre la gent. I yeah. Justament el príncep d'Erendil és el... No sé... dels personatges més útils del nostre grup.
1: Sí, jo no arriscaria la meva vida per un mer quagoz, però vull dir, sou dos contra un, llavors...
3: No és un quagoz, has d'entendre que no és un quagoz, és un elf, com nosaltres.
1: Això diu.
3: Això diu, però de moment...
1: És veritat que demostra una eloqüència poc típica per la seva espècie.
3: I parla èlfic, també. Quants quagoz has conegut que parlin èlfic?
1: Que l'entenguin la majoria.
3: I que el parlin?
2: Eldes i Ginger, o sigui, vosaltres sou els altres que, a part de l'Isar, sou d'aquí, o bueno, de l'infrafoscor, vull dir, com ho veieu de viable?
0: La Eldes dirà, bueno, jo en realitat no sóc gaire de la infrafoscor, però, bueno... Al final jo no aniré enlloc on el grup no vulgui anar. No sóc gaire útil en combat, tant com he vist. De vegades, en l'últim més o menys, encara em vaig apanyar una mica.
3: L'últim va ser fantàstic.
0: Sí.
3: I l'important, això és una avaluació contínua. Això al final, el que importa és com estàs al final. No com
2: si progressa adequadament.
3: Progressa adequadament.
0: Clar, sí,
3: plus...
0: Gràcies. Gràcies, company.
3: D'acord.
0: Però bé, jo no sé quantes d'aquestes criatures hi havia. Vull dir... I tampoc... I llavors apareix el Ginger. Jo penso que potser el Derendil és mort, perquè semblava bastant mort, però...
3: No. Jo sé que les meves paraules curatives són molt curatives.
1: Ho són.
3: Són molt curatives.
0: Pels vius.
3: Però és que ell no estava mort encara, s'estava debatint entre la vida i la mort. Ho vaig notar en els seus ulls, no sé.
0: Això ho diu convençut perquè crec que no ho sabies.
1: No ho sabíem.
0: O sigui, crec...
1: Pot ser la convicció del...
0: Clar, exacte.
3: No, però sí. Realment jo estic convençut. Realment la meva convicció és de que vaig fer alguna cosa. Vaig fer alguna cosa i el vaig curar.
1: És possible.
3: No sé, no.
0: És possible.
3: És que no ho sé.
0: Sí, exacte. O sigui, era un recordar-te de... És molt, molt lícit que el Mendel pensi això, però no té ni puta idea, eh?
1: A veure, vull dir... Un assalt frontal no el recomanaria, perquè...
3: Perquè l'hem fet i hem guanyat, perdó.
1: Sí, però això ha sigut contra la gent que quedava al campament mentre els altres eren fora. No sé si ara
2: hi haurà més
1: gent, estaran més preparats.
2: Tres més segur, perquè eren... O sigui, nosaltres vam trobar tres pels túnels que no eren els que estaven al campament. Llavors, mínim tres, ja en segur.
1: No ho sé. jo... si us voleu acostar a fer una ullada, vaig a dir que l'espionatge no és el meu fort.
2: Ja, jo puc fer-me invisible o fer algú invisible, però és arriscat, tot i així, perquè tot i així ens podrien detectar o el que fos, i també...
3: I la d'Awam?
1: Podria...
3: Però jugar-nos-ho una miqueta més, home, per no ficar-nos allà mig, tinc molt poques ganes de morir a mans d'un nol.
1: Vale.
3: Ens apropem.
0: O sigui, heu sortit corrents i el que fareu és desfer el camí. Pregunto.
3: Sí, no?
0: Rotllo, la logística que fareu.
3: Recordem el camí, més o menys?
0: Bueno, jo entenc que no heu fugit a lo loco, sí. Vull dir, més o menys... Escolliu-me un guia.
2: El Jim Jar és el que sap.
1: Sí, el Jim Jar, jo crec.
2: Els camins, no?
0: Vale. Qui té el Jim Jar? Ja. Tu, doncs tiren per... el que seria supervivència, que això és saviesa. És saviesa?
2: Sí. Wisdom, no?
0: Sí, wisdom. Wisdom.
2: 18 més 2.
0: Vale, sí, sabríeu tornar.
2: 20 no natural. Vale. Si intentem apropar una mica i quan estiguem a una distància prudent enviem l'aranya.
1: Vale. Jo amb la Dawa, si està a més de 100 peus a distància, ja no m'hi puc comunicar.
2: Vale. Però podràs veure què veu.
1: Crec que sí.
2: Vale.
1: Que per com està escrit queda ambigu, però...
2: Vale. Jo no les tinc totes, però si em sabria greu fer marxar sense més, la veritat.
1: Vale, no, doncs ens acostem una mica i em col·loco dintre la Dawa, qualsevol cosa em sacsegeu. Sí.
0: Vale, sí.
2: Vale, okay. Pues comencem a tornar.
0: Vale.
2: Jo diria que, o sigui, clar, és que no és full túnel, cova, no, o sigui, vull dir, no hi ha, no podem com anar com pel costadet o si veiem que ve algú a amagar-nos ni res, és
0: no,
2: cova.
0: Vale. És cova.
2: Vale.
0: Són cavernes.
2: Vale.
0: Algunes més amples, algunes més tal, però en general cavernes.
1: Vale. Esperem un rato, perquè no corre gaire la d'Awam, però
2: vale.
1: No.
2: Bueno, però ens acostem
0: nosaltres.
2: Bueno,
0: clar, però no l'invoquis fins que no estigueu a prop. Sí.
1: Bueno, clar, però vull dir, fins a quin punt ens... Vull dir, si ens acostem a 100 peus, és que sí, potser ens pillen,
0: clar,
1: saps?
0: Exacte.
1: Vull dir, jo no m'acostaria una mica,
2: vale,
1: però...
2: Sí.
1: Vull, si hem estat una hora corrent, ens acostaria mitja hora, saps? En plan...
0: Clar.
2: Vale, doncs fem això.
3: Però això no tenim, vull dir... Total,
1: sí,
3: per
1: sí,
3: a morir.
1: Sí.
0: L'Elder d'aquí un moment et diu... A mi m'agradaria arribar a casa algun dia, però entenc. Sí, sí.
3: És, molt clar, probable, és molt més probable tornar amb l'ogro aquest de 2 metres, bueno, que jo també faig 2 metres.
2: I també, o sigui...
3: No m'anem a parlar, per mi tots són iguals. Per mi tot...
2: Tirem una mica d'empatia i pensem que és que si nosaltres estiguem en el seu cas, s'agradaria que fes
0: sí,
2: la majestat.
0: Sí,
3: que s'ha de salvar, és veritat. I al final, fa una mica curiositat, no sé vosaltres, però m'agradaria saber. Parla que diu que és del bosc, i jo sóc dels boscs. I no em sona de res el lloc.
0: I a més, si te'n recordes, no és només que no et soni de res, és que sí que parla èlfic, però el seu accent és urbà.
3: Sí, és veritat.
0: Rotllo. O sigui,
3: és raro,
0: quadres,
3: és raro, hi ha algo raro.
0: Sí.
3: Però algo passa, clarament.
0: Sí,
2: vale,
0: sí.
2: Anem a veure. Ens apropem, comencem a tirar cap allà.
0: Feu.
2: Sí.
0: Feu, arribeu fins allà.
1: Convocaré la Dawam.
2: Vale.
0: Vale, digueu-me més o menys la distància... Per saber, o sigui, per saber, per exemple, que no esteu com a la sortida just on vau fer el trencant, saps?
1: 1000 peus, o alguna cosa així. O sigui, no, és que no vull estar a prop del... O sigui, vull, prefereixo estar una hora esperant que la Dawam arribi,
0: vale.
1: Sí,
0: vale.
1: Amb els seus passets d'aranya.
0: Vale.
1: Que no acostar-nos fins a un punt de dir, és que si surt en un moment
0: clar,
1: a fer pipi o a caçar, ens trobaran allà mateix,
0: vale,
1: tots allà esperant.
2: No, vale. És que en teoria, si la Dawam va cap allà, si estan venint cap a nosaltres, s'haurien
1: sí,
2: de creuar,
1: sí,
2: teòricament.
1: Però, bueno, però no pot haver-hi túnels secundaris,
2: sí,
1: també,
2: sí, sí,
1: ve
2: sí,
1: a
0: clar,
1: saber.
0: Exacte.
2: Vale.
0: Perquè aquesta ha estat com la gràcia que el Jim Jar sapigués després fer-vos tornar. Perquè en algun moment heu girat per aquí, heu girat
2: vale,
0: per allà...
2: Hi havia més túnels.
0: Exacte.
2: Vale.
0: Us heu d'imaginar l'infrafoscor com un lloc ple de túnels,
2: sí,
0: i ponts de pedra i, de sobte, un bosquet.
1: És com anar
0: de...
1: per dins un formatge.
2: Sí.
0: Sí.
2: Vale. Vale, doncs... fem això. Estem, ja ens hem apropat.
1: Doncs pues convoco la Dawam. M'agafaré del Mendel, de l'ombro, i...
2: Ara de tu, eh?
1: Posaré... Posaré els ulls en blanc.
0: Vigila que ja li agraden els altres, Drou.
1: I la Dawam es posarà... li vols donar una petita
3: bàrdica,
1: dedicatòria a la Dawam? Crec que li podria anar bé un cop de mà.
3: trec el llibre de Cánticos de Slup Ludop i faig ua, ua, ua, ua, i li dic això i tanco el llibre de...
1: Molt bé.
0: No has tingut temps d'estudiar aquest llibre, per això.
3: Sí.
0: Quan?
3: El vaixell. El vaixell me'l vaig fer anar moltíssim.
2: S'ha mereixat.
3: Bueno, però és que jo soc mega... mega adaptat. La naturalesa és...
0: Clar, clar.
3: Me l'he mirat molt.
0: Que tu m'hagis dit, no gaire.
3: Però és que això passa fora de camp.
0: Ja, yeah, clar. Que...
2: Fora de càmera.
3: Fora de càmera.
2: Vale.
0: No, acaba de funcionar així, però no passa clar. Res.
2: Més que res.
0: O sigui, és la teva interpretació de com hauria de
3: com
0: ser.
3: Hauria de
0: sí,
3: ser.
0: Sí, clarament, sí. És com quan un nen que no sap llegir agafa un llibre de contes i s'inventa el conte a través dels dibuixets.
3: El que ell li sona
0: sí.
3: Bé.
0: Exacte.
3: Això és el que m'ha sonat que bé.
2: Que jo veig viable. Que
0: sí, sí, sí. Per favor.
2: Tires dau, llavors, ara?
1: No, bueno, és
0: quan ho necessit. O sigui, ara està inspirada, ah, vale. Si la dau em ho necessita en algun moment.
2: Vale.
3: Bueno.
0: Corre!
2: Pues estem allà. Bueno, s'ha quedat bon temps.
1: Ah, bueno, de fet, no ho facis perquè crec que dura 10 minuts la inspiració bàsica.
0: Ah, sí, clar. I si triga 10 minuts a arribar, doncs... Pues...
1: Sí, no ho facis, no ho facis.
3: Pues no ho faig.
2: Robina.
0: Ah, oh, molava bastant.
2: Era guai la idea, però... Jo la puc fer invisible.
0: Inspira't la inspiració.
2: Però no crec. Vols que faci molta falta.
1: És el... Sí, no ho sé. Vull dir... Sí, no gastis no, no. Una
2: canteria. Té bastant sigil i tal.
1: No tant, no? Però... Ah. Però bueno, és una aranya, és una saps? Aranya. En plan...
3: No teníem més 6 d'algo així, el xec de sigil o algo així.
1: Té algo. O sigui, no és que no tingui res,
0: exacte,
1: però...
0: Exacte.
3: Vale.
0: I al final és una aranya, si la veuen, tampoc és una superamenaça. Si fixen, confio... sí, perquè té com massa ulls o algo així, no sé, alguna sí, cosa
1: és,
0: així. Com...
1: És literalment un dimoni, però...
0: Exacte.
2: Vale.
0: Però si la miren de lluny, encara que la sí. Vegin,
3: vale.
0: Si veuen una aranya i ja està, tampoc és tan estrany.
3: Vale.
1: Per això, que vagi pel sostre, saps? En plan... Mm-hmm.
2: Mentre esperem, jo sí. Tinc alguna cosa per polir les meves perles o alguna cosa? Les meves perles.
0: No que sé. Jo sàpiga, no.
2: Que tinc les eines de cuiner, però no crec que hi hagi res com per polir.
0: No em fa pinta.
2: Ni tampoc tinc res rugós.
1: Les pots muntar com si fossin nata.
0: Exacte.
2: Sí. Vale, doncs res.
0: El que el Jim Jarrett pot dir, si ho, no sí. Sé si ho dius en veu alta que vols fer això sí. O no, és com, bueno, espera't un moment que a Blindenstone són miners.
2: Vale. Bueno, però era
0: potser
2: perquè...
0: allà és una cosa que pots...
2: Sí, m'interessa vendre-les, més que res després clar. De Blindenstone.
0: Bueno, en brut també tenen el seu valor.
2: Ja,
0: i si no... Vull dir, si és un tema que a tu t'interessés, el tema més de l'artesania i tal, sempre es poden comprar eines allà mateix, perquè justament és el lloc on...
2: Bueno, és que vull comprar un diamant, llavors necessitaré diners, i les perles, pel que he sentit, tenen bastant valor.
0: Sí. Jo no sóc expert miner, però sí que he conviscut amb molts miners, llavors allà tot el que són les gemes, les perles i tot... bé, o sigui,
2: vale.
0: Segur que alguna cosa
2: doncs ja farem,
0: podràs
2: ja farem.
0: Trobar. I si no... Bé, no ho sé. Blindenstone és un lloc en reconstrucció, per tant, sempre hi ha tasques a fer, llavors potser podem fer... O sigui, pots fer alguna cosa
2: vale.
0: Per aconseguir alguns diners més pel que necessitis.
2: Vale, m'interessa. Vale, vale.
3: Jo aprofito per llegir el llibre.
0: Vale.
3: En els meus ratos lliures
0: recorda
3: el
0: que
3: llibre.
0: No llegeixes Quotoa.
3: Però llegeixo però, pas la meva
0: exacte.
3: Interpretació
0: o sigui,
3: del que està passant
0: és això,
3: allà.
0: Si hi ha alguna... notació musical quan t'hi dediquis una estona llarga, això és com el començament, ¿vale? Això és com el començament, però més o menys dedicant-hi una estona llarga podries interpretar que allò és la partitura o és el no sé què i més o menys al cap d'un temps potser pots endevinar com és una de les cançons. Però, per tant, tu ara estàs com...
3: Però jo, mentrestant, llegeixo els llibres
0: sí.
3: I trec la meva interpretació musical d'ells, perquè
0: sí,
3: al final
0: sí,
3: jo
0: sóc
3: músic
2: coses.
3: I provo coses i dic, vale, això són una mica coses que vaig escoltar per allà, per l'oblodop, els 5 minuts que vam estar passejant.
0: Vale.
3: Llavors, trec interpretacions que no són per nada correctes, però...
2: De punts de vida, com anem?
1: Jo estic bastant bé.
2: Sí?
0: Va rebre el Derendil.
3: Sí, el Derendil ja està.
2: Vale. No, però...
1: Jo vaig rebre, però... No sé si em vas curar tu o em vaig curar jo, però
2: vale, però ara bé.
1: Prou bé.
2: Vale. No era per si la nana començava a cuinar alguna coseta mentre estàvem allà esperant per intentar recuperar alguna cosa de vida, no sé.
0: Bueno.
1: Tens aquesta habilitat?
2: No sé.
0: Jo crec que només pots cuinar i fer que l'estómac estigui satisfet.
2: Sí, vale, ja
1: sí no és com l'Skyrim, en plan, estàs a 1 de vida i et menges 5 pastissos i ja estàs
2: exacte.
1: A tot.
2: Vale.
0: O com el Fallout.
2: Vale.
0: Però si vols cuinar, feel free, o sigui...
1: Pot formar part del descans curt que el descans curt recuperem
0: clar. Exacte.
2: Vale, doncs fem descans curt.
3: Què recuperem?
1: Pots gastar daus per recuperar una mica de vida.
2: És que nosaltres fem descans curts, però tu no fas descans curts.
0: Depèn de clar, com de curt sigui.
1: Clar, espereu-vos una mica.
0: Clar, clar, sí, sí.
1: A veure,
0: sí.
1: Bueno, no el podeu fer de mentre, però
0: sí.
1: Jo estic...
0: Exacte. Vale. Vale. Doncs, quin, o sigui, què perceps de la dau mentre passi tot això? És a dir, l'estàs enviant i després torna i t'ho explica?
1: No,
0: o com funciona?
1: Estic percebent a través...
0: Vale. I això no té cap mena de rang, no?
1: En principi no, perquè normalment, per com escriuen les coses, és en plan, són frases separades.
0: Vale.
1: Llavors, mentre el teu familiar estigui a 100 peus a tu, t'hi pots comunicar telepàticament, punt, següent frase, a més, com a acció, pots veure a través dels seus ulls.
0: Vale, bueno, en vivo, però... Vale.
1: És la merda, en plan, normalment l'argument que diu la gent és en plan que si fos part de límit també seria
0: sí,
1: part
0: la
1: de la primera frase,
0: sí.
1: Saps? En plan,
0: sí, sí,
1: mentre
0: sí.
1: Està a 100 peus a tu, pots fer això i això, ja.
0: Exacte, sí, sí.
1: Però és veritat que a nivell de format podrien, en plan, bueno, punt i a part, saps? En plan...
2: Ja.
0: Vale.
1: Però bueno, el que segur que no puc fer és donar-li en plan, no, o sigui, no. La dau a mare va sola també. És una aranya.
0: Exacte. Bueno, li has donat les ordres abans.
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: com...
1: jo li diré en plan, vés cap allà, en plan, vés pel sostre, no t'acostis gaire i mira si veus el Quaggoth. En plan, dona sí. Una mica de volta, el vegis o no, tornes.
2: Jo crec ja que o sigui, el que ens interessa saber és si està viu i si hi ha, si hi ha més bitxos al furros sí. Aquests, si hi ha moltíssims o tres o whatever.
0: Vale. Ok, doncs la dau torna pel trencant per on vau sortir corrents. Bueno, heu sortit corrents perquè fa relativament poc, potser farà que posarem mitja hora entre que heu anat, heu tornat, no ho sé,
2: sí,
0: no tinc ni idea on.
2: Suposo.
0: Potser més i tot. Perquè heu arrencat a córrer, no heu parat durant una bona estona i després heu desfet el camí. Okay. Però no l'heu desfet corrents.
2: Príncep d'Erendil és un esqueleto, ja.
0: Posarem...
1: Ha fet el despawn, ja
0: pues,
1: no està.
0: Jo què sé, posarem com 3/4 d'hora, vale. Algo així, si us sembla bé.
2: Vale.
0: Sí? Ok, la dau entra cap allà i si no recordo malament, on era ella justament és on hi havia el campament, o sigui... Sí, en el trencant per on vau sortir corrents, el que s'obre és la caverna aquella on hi havia el campament.
2: Sí.
0: I el que veu la Dawam són les restes del combat, moltes taques de sang, un cadàver de nol per aquí, un cadàver de nol per allà. L'incendi està apagat, l'incendi del campament, però moltes coses estan destrossades, el que veu és molta cosa calcinada. Hi ha una bassa de sang enorme on recordes i la Dawam... No sé si la tenia, crec que no estava invocada. Per tant, no recordes tu, però la Dawam no. Però pel fet ja tal, on hi havia el príncep d'Erendil.
1: Vale.
0: No hi és.
1: Vale.
0: I et nota com moviment com cap a lluny.
1: Uh-huh.
0: I per tant el que fa és, com és el que li has dit tu, doncs continua anant a veure què veu. I el que veu és alguns nols, però tu que els mires no cap d'ells els has vist. Potser n'hi ha un que potser podria ser algun dels que us vau veure, dels que perseguien els horrors ganxuts, però això i veieu com un porta un ou a la mà.
1: Un ou?
0: Un ou. I...
1: Posa
0: nous. I com sembla que se n'estan anant cap al pel camí. O sigui, vosaltres vau fugir cap a la dreta, cap amunt, doncs cap a baix.
1: Vale.
0: En direcció contrària a vosaltres.
1: No ve, i no veig cap rastre en plan de no sé. Cap a on han arrossegat el d'Erendil ni res així.
0: És un... O sigui, sí que sembla com que hi ha hagut moviment, però hi ha tanta sang per tot arreu.
1: Sí.
0: Que no queda clar. No sembla que l'hagin com arrossegat ben bé, potser una estona sí o no, no queda clar
1: si
0: el moviment és seu o no.
1: No, vull dir, a més li he dit que no s'acosti, en plan, o sigui, que no,
0: exacte,
1: no està en plan
0: exacte.
1: Rastreando les huelles. Vale.
0: Llavors, bueno, ella més o menys intenta fer un d'aixonses, passa per alguna altra caverna que tu no has vist,
1: Algo interessant en aquella caverna?
0: No, més caverna, i sembla com rastre de... Hi ha hagut nols allà.
1: Vale.
0: Però, tal. I intenta fer com una mica passar per totes les... No per totes, si ho veu així de lluny i ja veu que ja no hi ha res ni res, no hi passa. I se'n va acabar fent el camí fins al lloc per on vau entrar a les cavernes aquestes.
1: Vale.
0: I veu un caminet cap a la dreta, que és per on van fugir els horrors ganxuts.
1: Vale.
0: I quan tira cap a la dreta, passa per un carreró superestret, que per ella no és tan estret, però tu saps que era un carreró estret. Uh-huh. I on arriba on acabaria sent el que hi havia un niu o una cosa així.
1: Vale.
0: Però ja no hi ha res.
1: Vale. O sigui, com on podem suposar potser que hi havia el niu dels horrors ganxuts.
0: És per on van fugir els horrors ganxuts, sí, quan se'ls van creuar. O sigui, és aquell carreró.
1: Sí. Els gnolls es faran una truita d'horror ganxut.
0: I res, torna a desfer el camí. Per un moment, de sobte, li passa un gnoll corrents pel costat, però que ni s'hi fixa ni res. I bueno, i això ha vist tot i torna a tirar enrere i vale. Fa camí cap a...
1: Sí. Jo seguiré, o sigui, per si de cas, o sigui, no, fins que no em vegi a mi mateix... Sí. No sortiré de la vista de la Dawa. Bueno,
0: doncs això fas. I en principi, ah, doncs...
2: La pots... Perquè no faci tot el camí de tornada. No? Bé, em toca anar caminant.
0: Bueno, si volia assegurar-se que mentre la Dawa era dins no ha creuat ningú direcció cap a vosaltres... No,
1: una vegada està emprenent el camí de tornada, crec que és bon moment per...
0: Vale.
1: O sigui, faré així i la tornaré a fer aparèixer a la meva mà. I tornaré a mi.
0: La Dawa me'n mira.
1: Es rascaré una mica. I us diré això. Sembla que no he vist el cos del Derendil.
3: Hi ha alguna senyal?
1: No, o sigui, no sé si pot haver-se arrossegat pel seu propi compte. Pot ser que els gnolls se l'hagin endut. No he vist que hi hagi cap... O sigui, cap evidència... A veure, molta sang, sí, del combat que hem tingut, però cap rastre de sang, obvi, per seguir. Sí que semblava que havien... quan el grup que ens hem creuat, que estaven perseguint, caçant els horrors ganxuts, sembla que els hi han saquejat el niu. Almenys semblava que portaven un ou enorme. Suposo que d'allà, que jo sé que els gnolls no posen ous. Són bastant mamífers, crec. I ja està, però jo no he vist cap rastre evident de...
2: I els d'aquests estaven marxant...
1: Sembla que estaven marxant... Donava la impressió que estaven abandonant el campament o que senzillament en aquell moment s'estava quedant buit?
0: Sembla que l'estaven abandonant, rotllo, han agafat tot el que no estava cremat.
1: Vale.
2: I no portaven el príncep amb ell?
1: No portaven el príncep i això, sembla que... O sigui, entre... la matança i l'incendi que vaig fer per cobrir la nostra fugida, sembla que han decidit abandonar aquest campament.
2: Ja.
3: Llavors el príncep Derendil deu haver marxat pel seu propi compte, no?
1: És possible.
2: O potser se l'han endut abans?
1: Potser se l'han endut... O sigui, potser el que hem vist... Vull dir, hem estat una bona estona.
2: Sí.
1: Potser ha sigut de lo primer que s'han endut, també és possible.
3: Però no és fàcil d'emportar-se'l, no? Per molt que siguin molt grans i clar, molt forts, crec
1: sí,
3: que...
1: No és fàcil, però vull dir, si des de que hem sortit corrent, és que igual han passat que 2-3 hores, en plan...
3: Però què guanyen ells d'emportar-se'l?
1: No sé, que se'l mengin o alguna
2: cosa. Sí, o sí, menjar-la'l, o fer-los clau si està viu, o tirar-lo per un, després per un
0: la fill. Gent de l'infrafoscor, i aquí compto tant el Ginger com tu, sabeu que són caçadors, però caçadors també com de coses exòtiques, curioses.
1: Ah, mira.
0: I per això els horrors ganxuts són una de les coses... O sigui,
1: potser posaran en un zoo.
3: L'hem de rescatar.
2: Però la pregunta és, o sigui, ara estan marxant, sabríem... O sigui, clar, no? I fins i tot si volguéssim, sabríem cap a on han anat, perquè són jo tot coves.
1: Sí, jo no tinc ni idea i jo no sóc expert en seguir rastres ni molt menys, vull dir...
2: Ja.
3: L'abandonem?
2: O sigui, és que no veig que hi hagi l'opció real d'anar darrere d'ells.
1: Sí, és arriscar molt.
2: O sigui, ara mateix sabem cap a quin túnel han anat, sí, per l'últim cop que l'ha vist, però és que potser l'estan portant al seu poblat, que està a no sé on, i també que el seu poblat estarà ple de nols d'aquests.
0: Em sembla que no tenen com poblat, que són nòmades.
2: Ah, són nòmades.
0: Però bueno, no,
2: doncs pitjor encara perquè
0: si tenen poden... un altre assentament o alguna cosa així, a saber.
2: Pitjor
0: també.
2: Encara perquè poden haver anat llavors a qualsevol lloc. Jo seguir rastres, no sé.
3: Aquí jo sol no aguantaria ni 5 minuts.
1: O sigui, ho veig una jugada molt arriscada per després al final potser trobar-nos que ja està mort igualment.
2: Sí, o que ens ataquen tots. O sigui, ara mateix està complicat. Està complicat. Potser és millor anar a on volem anar?
1: A Blindenstone.
2: A Blindenstone.
1: Jo no vull posar la meva vida en joc per salvar el Quagoth. Per molt eficient que hagi sigut en combat, el trobarem a faltar en aquest sentit.
2: És que en tot cas després potser podem parlar amb alguna altra comitiva perquè ens donin un cop de mà o jo què sé, en plan...
3: Pues marxem, marxem. Jo no vull posar la meva vida en joc en general.
0: Salvar el soldat
3: si
0: de Quagoth.
3: Tots...
2: Sí, si fos com més evident, si fos com... Si, o sigui, si hi hagués alguna opció, però és que ho estic veient que no hi ha...
3: Que no n'hi ha.
2: No? Perquè és que ara, vale, si ara tornem, entrem a les coves i anem a on els ha vist per últim cop i què? Després ja estem...
3: Tornem a estar en l'Orient.
1: Crec que el millor que podem fer és resar que hagi aconseguit aixecar-se per la seva pròpia força i hagi aconseguit allunyar-se del campament aprofitant tota la confusió.
2: Perquè a més són caçadors experts, vull dir, segurament saben com dissimular el seu rastre.
0: És possible.
2: Tal. Ens tocarà continuar.
3: Pues cap enrere, un altre cop.
2: Sí.
0: Pues sí, això sembla.
2: O sigui, a la nana també li sap bastant greu, eh? Però crec que està sent racional i dient, vale... està complicat, no? O sigui, Ginger, tu què opines?
0: Jo sóc una mica del parer de l'Isar en aquest sentit. O sigui, crec que tenim un objectiu, que és anar a un lloc concret, que és, no és només desfer camí, és potser perdre'ns pel camí, perquè seguir un rastre és complicat. Ho podem intentar, si voleu. Però
2: no sé.
0: Em sembla que no és gaire... No sé fins a quin punt és factible.
2: Què votaries de fer?
0: Jo tinc ganes d'arribar a Blindenstone. És el meu lloc.
2: I l'Eldes?
0: Bueno, jo no em voldria posar més en perill, però l'infrafoscor és perill. Per tant, si voleu, podem fer-ho. Vull dir, al final, el grup és el més important.
2: Per veure com una votació general.
0: Exacte. De sobte, la nana descobreix la democràcia.
2: És líder, però és una líder democràtica.
0: Sí, sí.
3: Però ningú vol anar, realment. Ningú té cap... No tenim cap raó per la qual voler anar-hi. Més enllà de que... No el volíem perdre.
2: Bueno, rescatar algú innocent. Però
1: crec que li hem donat la millor oportunitat de sobreviure. Vull dir, ha sigut al final. Has intentat curar-lo. Vull dir... El millor cas és, en plan, que l'hagis aconseguit curar i hagi aconseguit marxar per la seva pròpia força, però vull dir, tampoc podem descomptar la possibilitat de que en el moment que l'has intentat curar ja estava mort.
2: Sí.
1: Vull dir, hem d'afrontar aquesta possibilitat també.
2: Crec que està tot en contra.
3: Sí, per això. Ja està. He acceptat posar les meves ambicions, les meves estúpides ambicions a un costat i tornem.
0: Bueno, no són ambicions, és empatia, Mendel, no et preocupis.
2: Sí, està bé.
0: Tu diu l'Elde d'això, eh? Com no et preocupis. Va, que ens en sortirem.
3: Suposo que sí.
1: Jo crec que molt justificat si la teva fitxa
0: ja
1: posa chaotic good.
2: Li faig una mirada còmplice a l'Isar, veient a la Eldes i al Mendel comportar-se tan bé.
0: Però la Eldes és en plan mama, eh? O sigui, és
3: cada vegada que parlo amb una persona del sexe oposat...
1: I que no sigui del sexe oposat, també.
3: També, és veritat, acaba. Sí, sí. En qualsevol persona que no sigui amb nosaltres tres...
0: Totalment.
3: Estic sent sexualitzat.
2: La nana és així.
0: Et vol aparellar. És
3: romantitzat,
0: aquell...
3: sí, estic totalment romantitzat.
0: Totalment.
1: És 100% la mare en plan, bueno, per quan...
0: Exacte.
3: I els nets?
0: Exacte.
2: Vale, pues tirem.
1: Som-hi.
2: Tirem cap allà.
0: Doncs decidiu tornar a fer marxa enrere un altre cop i tirar cap a Blindenstone, que encara us queden uns quants dies.
2: Sí.
0: Ui... Per favor. Quina soneta així de sobte. Al principi no, eh? Ara sí. Molt bé. Doncs això, fem això i continuem cap amunt. I quan dic cap amunt dic el nord-nord-oest, una cosa així, que és el camí que aneu fent des del llac fosc.
2: Això cura... De cop un bric de llet.
3: Això cura vida, això. Compte com a... Descans. Descansar.
2: Ha ordenyat a l'escambell.
0: No!
2: Llet de bolet.
0: Tot fatal. Okay. Terrible apocalíptic.
1: Menjar-se l'escambell seria vegà?
2: No?
3: Seria amoral. Seria totalment antimoral.
2: Entenc que no.
1: No, perquè és no. Un ésser pensant.
0: Exacte. Sí.
2: En el món aquest, exacte. No. En el nostre món, menjar-te un bolet, doncs sí, és vegà.
0: Sí, però igualment, si l'escambell existís en el món real, tampoc sí. Seria vegà.
1: És vegà perquè el bolet no et pot dir no, sisplau.
2: Clar.
0: Les vaques tampoc t'ho poden dir,
2: Això és veritat.
0: Però es queixarien, per tant.
2: No.
0: Exacte.
1: Som-hi-nes.
0: Molt bé, som-hi-nes tu.
2: Vale. Llavors, okay. Hem de fer tirada per el recorregut o no cal perquè el Ginger ho sap?
0: El Ginger més o menys sí que us pot guiar pel camí. Passa que és això, o sigui, són moltes cavernes, no és un camí fix.
2: Vale.
0: I per tant, el que us trobeu no està super controlat perquè sap més o menys reconèixer com la direcció sí. I... Però...
2: Vale. Jo crec que en general tiraran... Ui, ja, potser si es troben com alguna mena d'estructura o restes o el que sigui, sí que molaria comparar-se a fer un cop
0: vale.
2: D'ull.
1: Ah, sí, per cent, sí, hi ha alguna interessant sí. Sempre.
0: Ok. Bueno, feu això, aneu caminant i en realitat, doncs, en algun moment el que sí que us trobeu és un altre bosc micònit.
2: No ens trobem aventurers mai, no hi ha gent...
0: És que coincidir amb ells en la caverna ja. És com més complicat.
2: És molt gran i hi ha poca gent, no?
1: Sí.
0: I a més, sí que us trobeu coses, però coses que ja s'han menjat aquests aventurers.
2: Sí, no, però vull dir altres, no sé, altra gent que estigui d'aventures a fer una campanya.
1: No és un lloc popular, crec, vale, la visita.
0: No, exacte.
2: Vale.
0: I el que sí que, després d'haver sortit del llac fosc, i després d'haver passat alguns dies direcció Blindenstone i els nols i tot plegat, el que necessitaria és una altra tirada de subministraments perquè aneu menjant i aneu cuinant
2: vale.
0: I el que no us mengeu al final s'acaba fent malbé, per tant
2: tirem tots, cadascun... O sigui, vols dir com de recerca de
0: sí,
2: coses, no?
0: Sí, exacte.
2: Llavors tirem tots...
0: Sí, o uns ajuden els altres...
1: Jo prefereixo ajudar,
0: coses,
1: perquè
0: per
1: no
0: per
1: tinc...
0: Això.
2: Vale, m'ajudes... O sigui,
1: tinc un més zero de supervivència.
0: O a vegades, o sigui, no és només... O sigui, això, podeu fer sí. Aquesta ajuda i tal, però a vegades no és només subministrament d'aliment, sinó, si voleu, algun tipus de material, fusta d'algú... Vull dir, si us voleu posar inventius amb aquestes coses...
3: Diamants, no?
2: O sigui, jo, òbviament, si hi ha un diamant, la nena esperarà a veure
0: sí,
2: si
0: clar.
2: Tal, però no crec, no?
1: És com el Minecraft, en plan que veus sí. La pedra que té els puntets.
2: Clar, bueno, els diamants, literalment, els diamants literalment surten de la pedra, ja està
1: sí,
2: tot
1: sí,
2: pedra,
1: sí,
2: pedra.
1: Sí, sí, sí.
2: No seria tant, o sigui... Dins de
1: no,
2: les possibilitats de coses és,
0: sí,
2: és el lloc
0: però...
2: ideal per trobar-se
1: ens trobarem abans el diamant que un ocell
2: clar, sí.
0: Sí.
2: Vull dir, és més probable trobar-te un diamant a una cova que a un desert
1: a un camp, 100%
2: sí, clar.
0: Sí,
2: però tot i així entenc que no
0: però tot i així quan te'n vas a la muntanya encara que la muntanya sigui
2: clar,
0: de roca
2: no
0: fins
2: diamants.
0: Que no entres a dins d'una mina
2: exacte.
0: No et trobes el diamant allà fora no hi ha un arbre de diamants
2: jo crec
0: no hi ha un
2: que...
0: diamanter
2: o sigui, com a molt és que no crec que pugui trobar res la nana com per polir les perles en plan que es vagi bé per això llavors buscar aliments
0: vale.
1: Sí, l'única cosa que vam trobar una vegada va ser un bolet verinós
2: sí vale, doncs tiro
3: i la poció de... ah no
2: 11 i el pare que tu m'ajudes i 12 doncs 12 més el que tinga de supervivència
3: jo 19
0: vale
2: i la supervivència
3: no, en plan 17 més 2
0: ah, guai.
2: Jo vale. Tinc 17
0: vale, perfecte doncs tots dos això aneu com jo menjant una mica de navius
2: ASMR de
0: ASMR de nom nom i de fons hi ha un goblin en una cova no
3: ah, vale, quin susto eh? Potser de tan buscant han trobat problemes
0: això podia passar però...
1: un goblin no és un problema
3: no?
1: Goblin.
3: No ho sé, és que no sé què és, què és un goblin, no sé, no he vist un goblin mai.
2: No
3: un goblin
2: res.
3: És petit? Un goblin és petit, vale. Llavors, ojalà ens trobem, que ens trobem molts de goblins. Això és la meva dita a partir d'ara.
0: Molts goblins? No
1: molts
0: sé
1: goblins pot ser un problema.
3: Vale, okay. Molts,
1: sí,
3: molts
1: és un
3: goblins
1: problema que creix de manera exponencial.
3: Vale, que ens trobem pocs goblins.
0: Molt bé.
3: Vale.
2: Vale.
0: Ok, doncs us diré això, que agafeu racions per uns quants dies més. Pues això, o sigui, no teniu... De sobte no us apareix una vaca enmig de l'infrafoscor, per desgràcia. Com abans, així com herbes més com branquillons comestibles, fruites silvestres que ja heu comprovat que no són verinoses, bolets que no són les cambell, coses d'aquestes. O sigui, aquest tipus de... Alguna bestiola que no sabeu què és, però que heu pogut caçar i que quan l'heu cuinada pues ja sabeu que més o menys us dona una mica de menjar.
1: Vale.
0: Però bueno, mai acabeu d'estar satisfets del tot.
3: Bueno, hem trobat tot això. Lamentablement no hi havia cap vaca.
0: I de tant en tant, en algun d'aquests dies, doncs la... Entenc jo que la nana doncs, gasta una ranura de la seva d'aixonses per fer raig de gebre, perquè així continueu tenint aigua.
2: Sí, bueno, és un truc, o sigui, que no he de fer...
0: Res. Ah, pues de puta mare. Sí. Millor, doncs pues no gasta res. Gasta el seu temps, sí, per fer aquesta coseta. I...
2: Llavors passen diversos dies, pel que estàs dient.
0: Sí. Bueno, el que us estava dient és com el subministrament per de cara als pròxims dies, però en general anireu avançant... I si voleu, doncs, de seguida, després d'haver fet això, sí que en algun moment més o menys que veieu que està més o menys estable la cosa, no sentiu sorolls, no sé què, podeu fer campament si de cas, i llavors us feu el vostre descanset llarg.
2: Vale. Sí.
3: Vale. Pots avorrar coses.
0: Molt bé, tots recupereu la vida completa. I res, això, recupereu vida completa vosaltres. I els personatges, no sé si teníeu el dedo al gym, ja em sap que no van
3: no passar absolutament
1: tot res. Bé, l'escambell està il·lès.
0: Nice. L'escambell pot continuar provant a fer màgia.
1: Anava a dir, tots aquests dies de viatge ens anem tornant, sí, i li anem intentant ensenyar una mica.
0: Vale, així com a curiositat, què li aneu ensenyant? Clar.
3: La nana, entenem que la nana rotllo, és el
0: sí,
3: profe, no?
0: Digueu-me, rotllo, pues hi ha aquest truc que li vull ensenyar, o no sé què.
1: El l'Isard li ensenyarà com li van ensenyar a ell, en plan, rotllo, de manera ultraacadèmica, rotllo, les escoles de màgia, en plan, com funciona, o sigui, com tot des d'un nivell super teòric, en plan...
0: Per tant, no pren res, o sigui, no pren la pràctica, tu li estàs fent la teòrica.
2: Exacte. Sí, jo crec que la nana li ensenya la pràctica, sobretot té... com connexió amb la màgia, perquè al final, o sigui, la nana tampoc no ha estudiat màgia, és clar, perquè no. Innat, però sí que la intenta com les típiques meditacions, com per connectar-se amb els plans màgics o detectar la màgia del voltant per atreure-la i poder-la fer-la servir, tal. O sigui, si hagués de provar de fer trucs, jo crec que concretament li estaria ensenyant prestidigitació, per exemple, perquè
0: clar, per començar
2: com,
0: alguna coseta.
2: Sí, jo crec que és el nivell 0, no, de màgia.
1: Jo si li ensenyo trucs li puc ensenyar a fer estallar en flames la seva espasa, que crec que...
0: Com agafaria l'espasa l'escambell?
3: Jo no li ensenyo res.
2: No,
0: no li ensenyo res. Tu li cantes cançons a l'oïda.
1: No, clar que li pots ensenyar. Clar.
3: Tot el que li puc ensenyar és... Necessito un catalitzador. Jo sempre he fet servir la màgia amb un catalitzador que li dono una flauta.
1: Nosaltres també. Sí. Bueno, jo concretament els encantaris que tinc no... Però, vull dir, ella fa servir un canalitzador
2: però,
1: també.
2: Tot el que
1: un
2: no llibre... necessiti material no necessita canalitzador.
0: Exacte.
3: No. Jo li puc, què li puc ensenyar jo?
2: No sé.
3: Burla maligna. Burla maligna.
0: Ara entenc.
3: Vine
0: per
3: aquí
0: què.
3: Que et una...
0: Ara entenc.
3: Oh, jo no he estat orgullós d'ell. Jo he estat orgullós d'ell.
2: Puc preguntar una cosa?
0: Sí, digues.
2: Perquè escoltant els capítols anteriors vaig dir, raro. O sigui, bueno, l'escambella està normal, vull dir... No és que estigui tota l'estona tan picat com estava en el capítol anterior.
0: No, però és que li acabaven de dir amanida.
2: No, jo preguntava sobretot per si resulta que l'escambell s'estava tornant boig i
0: no,
2: perquè
0: no,
2: era
0: no,
2: més sensible
0: ser,
2: o el que sigui.
0: Va ser un moment i vale, al final, vale, no, és... al final amb el contacte la personalitat de l'escambell també aflora. És boníssim, però si es fiquen amb ell doncs també...
2: Vale.
1: Sí. Està molt bé que es rebel·li contra el tutelatge estil Whiplash de l'Isnar.
3: I que en algun moment s'ha d'anar adolescentitzant, no? En plan,
0: sí.
3: En algun moment s'ha d'anar una miqueta tontet.
0: Clarament en dues setmanes és adolescent. Senya.
2: No sé quina és l'esperança de vida d'un micònit.
0: Bueno, li podeu preguntar a l'escambell, més o menys, que no sé com ho sabrà especialment, però però...
3: Pues li preguntem.
2: Perquè potser si viuen un mes, pues clar, a les dues setmanes ja és adolescent.
3: Clar. Una pregunta, Escambell, quanta esperança de vida té la vostra raça? És que res, perquè clar, si hem d'ensenyar segons quines coses, potser que ens afanyem, no? Perquè potser...
1: Ja anava a dir, l'Isaac està anant al tempo de Drou, saps? Vale, els primers 10 anys...
0: És que... Això vol dir tenir esperança durant la vida?
3: Sí, sí, vol dir tenir esperança durant la vida de que no et moris. En el moment en què et mors, acaba un comptador.
1: Tu tens pares? Com funcionen els micònids?
0: Pues hi ha un pare i una mare, o una mare, o dos pares, o jo tinc un pare i una mare.
3: Com, vale. Com amb els humans.
1: Bueno, anatòmicament són bastant diferents.
3: Sí, bueno, però en el sentit de que... Bueno, perdó, vale, ok.
1: I els, quina edat tenen els teus pares, més o menys? Quant de temps fa que existeixen?
0: Els meus pares...
2: Ara dirà, tenen... des que jo existeixo.
0: Exacte. Tenen molts anys, jo crec que deuen tenir... Que deuen tenir... 18 anys, o sí.
3: 18 anys?
2: Uau.
0: Sí.
3: Ah.
2: I tens avis?
0: Què són els avis?
2: Vale, no.
3: Els pares dels teus pares.
1: Carta.
0: No? Jo recordo la mare de ma mare, crec que tenia 23 o 4.
2: Qui és la persona més gran que hi havia al poble, te'n recordes?
0: Hi ha un senyor molt gran.
2: Sí? Quants anys diries que té?
0: Pues no me'n recordo, però no, 28.
3: Vale, bueno, és una guia, és una guia.
0: Okay. No ho sé, no ho sé.
2: Vale.
3: Bueno, moltes gràcies, Canvell. Ets tan mono, muy la carícia així.
2: Vale, pues teòrica, prestidigitació, connexió màgica...
3: I burla maligna.
2: Burla maligna.
0: Desgraciat.
3: Oh, t'ho sentim molt bé, Escambell.
0: Gràcies.
2: Vale.
1: Sí, o sigui, una mica, això, no ho sé, però estem com entre tots intentant fomentar el que sigui la màgia inherent que pugui
3: el
1: arribar.
3: El despertar màgic, a veure a què reacciona, no?
0: Sí, bueno. Exacte.
1: En plan, potser té talent musical i acaba sortint Bart, potser té... Mm. Ja ho veurem.
0: Molt bé.
3: Talent fatilla...
0: Sí, sí.
2: Vale.
0: L'Escambell ho intentarà tot.
3: Vale.
2: Llavors anem avançant.
0: Sí, molt bé.
2: Fins que... Què passa?
0: Aneu avançant uns quants dies. Posem que tireu 3 dies o així.
2: Vale.
0: Perquè deixeu-me fer el càlcul un altre cop, a veure més o menys quan us queda de viatge, però...
3: A veure, Isar, tu entens això que fica en aquest llibre?
1: Crec que havíem... O sigui, quan ho vam parlar, crec que puc entendre o sigui, entenc l'escriptura, però no parlo guotó. Llavors, en plan, puc dir-te... Puc transcriure el que posa, però no tinc ni idea que sigui.
3: Podries veure si algo d'aquí... No, algo semblant a Do-Re-Mi, que tingui dos lletres o... No?
1: No.
0: Bueno, hi ha algunes paraules amb dues lletres.
1: Sí, no,
0: però no, no,
3: me les pots assenyalar.
1: Li assenyalaré les que trobi, però
3: vale,
1: no vaig tenir gaire tot l'atge musical.
3: Ok, amb això ja tiro. Gràcies.
0: Vale, si van a fer després d'esloblodor pel camí, no recordo quants dies portem, però una setmaneta,
2: o sigui,
0: total.
2: Dos del llac, crec que vas dir uns 5, perquè jo estava sense parlar.
0: Una setmaneta, he dit molt bé, sí, això d'una setmaneta.
2: Sí. Setmaneta, però sí, o sigui, des de que vam estar a les coves d'esto.
3: I ara encara no ha passat.
2: I ara
0: uns quants dies més.
2: Sí.
0: Doncs us posaré que això, que passen com 4 dies més o una cosa així, i llavors vosaltres continueu fent camí, hihi jaja, en alguns moments, en alguns altres moments no tant, en alguns altres moments... L'Eldedus us parla de la seva família i d'aquestes coses, rotllo, i de fet aprofita en cert moment i us diu si en algun moment em passa com el príncep d'Erendil, no en el sentit que m'hagin d'abandonar, però en el sentit que caigui, perquè aquest món és molt hostil, si podeu agafeu el meu escut com un penjoll amb un martell i no sé què, i porteu-lo a la meva família, perquè us ho agrairà.
2: Què, la teva família on està?
0: A
1: Gontilgrim?
0: Exacte. Gràcies.
2: Que Gontelgrim estava a la infrafoscor.
0: Sí, però és com mig camí.
1: La infrafoscor no està just a sota terra, sinó tu vas a sota terra, que hi ha coves i mazmorres i coses, i si vas més a sota d'això encara, llavors arribes a la infrafoscor.
2: Vale,
1: llavors, a la capa aquesta entremig és on acostuma a haver-hi assentaments nans, per exemple.
2: I això, i Gontelgrim ens quedava lluny d'on estàvem anant.
3: Bueno, vale. No sabem arribar-hi, no? Però no hem arribat al punt d'encara en saber on podem tirar cap
0: a... O sigui, us pot fer una idea de si està més a l'oest i no sé què, no sé quantos, però...
2: Més a l'oest del llac fosc.
0: Sí, tant.
1: Està bastant a l'oest, està.
0: O sigui, està... Gauntelgrim és on volia, crec, connectar una de les primeres parts de Neverwinter.
2: Sí. Ah, vale. Que potser és més fàcil... En tot cas, si passes això, potser és més fàcil sortir...
0: Anar des de la superfície, possiblement, sí.
3: Des de la superfície, sí.
0: Perquè, o sigui, si aconseguiu sortir, anar des de la superfície a Gauntelgrim no és cap bogeria. I, òbviament, no passaríeu tot aquest... Seria un trajecte...
3: Podem parar per tendes, podem parlar amb gent, podem cantar cançons...
0: Exacte.
3: Emborratxar-nos...
0: Sí, efectivament.
2: Vale. Vale, doncs sí, Eldeth, jo et prometo que farem tot el que estigui en la nostra mà. Si això arriba a passar, que jo espero que no passi.
0: Jo també ho espero, però sembla que l'hostilitat de la infrafoscor és un perill molt real.
2: Sí.
0: Llavors vull haver deixat clar això.
2: Sí. I tu, Gimjar?
0: Estem a punt d'arribar a Blindenstone. Jo no em preocupo gaire.
1: Quin és el nom del teu clan, Eldeth?
0: Ara t'ho dic.
3: Feldrum, no?
0: Epa, molt bé. Sí.
3: Ho fica aquí, no és que ja s'ha pegat.
0: Banejat. Sí, Feldrum.
2: Vale.
0: Això, és una exploradora de Gauntelgrim.
2: Jo, durant el viatge, jo crec que la nana intenta aprofitar com per fer bones migues tant amb la Eldeth com amb el Gimjar. Ara que som menys gent i tal, no sé, parlant... O sigui, són molts dies caminant, no estaran en silenci.
0: No, el Gimjar... Bueno, ja ho va fer una mica l'altre dia, però us parla una mica de Blindenstone, us diu que ell s'ha dedicat més a això, al comerç, a viatjar, no sé què...
2: I hi ha coses màgiques a Blindenstone?
0: Sí, tant.
2: Hi ha bastanta màgia i tal.
0: De fet, a Blindenstone el que hi ha són gemes màgiques. I aquestes gemes, que no t'expliquen mai com les fan, però el que fan, que són bastant interessants per la gent que és recurrent amb la màgia, és que són pedres precioses que tenen un encanteri a dins i que tu pots fer servir.
2: Ah, que xulo!
0: I això és una de les coses amb les quals fan comerç a Blindenstone.
3: Qualsevol persona que els tingui, perdó... Qualsevol persona que el tingui pot fer servir aquella màgia? O...
0: Crec que no. Crec que ha de ser una persona que hagi estat habituada a la màgia i que tingui un cert coneixement. No sé ben bé com funciona perquè no és el meu món, però alguna cosa així, sí.
2: I teniu biblioteques màgiques o sabidoria o coses així?
0: La ciutat està en reconstrucció.
2: Vale.
0: Llavors hi ha poques coses... però mica en mica estan, el que sí és que estan recuperant molts espais, molts barris que abans estaven absolutament deshabitats. I això,
1: els noms de les profunditats, sí, que viu allà, com és la relació que teniu amb els licàntrops rata que habiten la ciutat també?
0: Crec que hi ha... no ho tinc clar perquè no sé si és només un rumor, però em sembla que hi ha una sèrie de noms licàntrops que viuen en un d'aquests barris abandonats.
1: Vale.
0: No tinc el plaer de ser un licàntrop com els bessons que vam tenir per aquí, però...
1: Vale, però no és com una comunitat molt establerta que tingui un barri...
0: No ho sé.
1: Vale. Ah, vale.
0: No ho sé, perquè és això. A més, estan intentant recuperar aquests barris deshabitats o habitats per gent, éssers que no són,
1: vale,
0: nosaltres.
2: Vale. Jo és que això no és cap secret, estic buscant coneixements màgics sobre el d'on surten els meus poders i coses així. No sé si hi haurà algun lloc on consultar, no crec, no?
0: Jo diria que Blinkenstein és el lloc dels ferrers, no de la màgia.
2: Jo volia anar a la Biblioteca del Coneixement, que és, hi ha molt coneixement, i no vam poder anar a la Biblioteca del Coneixement.
3: On està la Biblioteca del Coneixement?
2: A Neverwinter.
0: És la casa del coneixement. Clar. Que hi ha al costat de la... Ah. Això t'ho dic jo com a...
2: Vam anar un moment, però no vaig
0: que
2: poder...
0: Que hi ha al costat de la Font del Gat.
2: Vam anar un moment i no vaig poder consultar
3: és
2: res.
3: És aquell edifici gegant que hi ha...
2: Sí,
3: allà,
2: molt guapo, sí.
0: Al costat del riu, és una passada.
2: A veure si podem sortir. Vaig
0: això t'ho diu l'Eldez, que ella sí que ha passat per Neverwinter.
2: Vaig a demanar algun llibre prestat o alguna cosa. Vale.
0: Molt bé. Doncs, a mesura que això, aneu tenint aquestes converses, aneu avançant, aneu parlant... això, el Jim ja us explica més coses sobre Blinkenstein, us explica com... O sigui, perquè ja que hi aneu, jo suposo que li feu sí. com més preguntes i tal, i us diu, no, bueno, és que... els noms a les profunditats on som una societat

0: fer una mostra del seu poder i d'expansió, sinó com a un mode de represàlia per haver ajudat els noms de les profunditats al combat de Mithral Hall. Llavors hi ha hagut molta gent que ha marxat justament a Mithral Hall i a altres llocs de la superfície, però al final és casa nostra i vam voler recuperar el nostre lloc. Llavors, sí, és un lloc en construcció i ja us aviso que hi ha molta desconfiança, perquè, i especialment amb els drous, perquè...
1: Ja. Amb raó.
0: Sí.
2: I allà, o sigui, en teoria hi ha una sortida cap a l'exterior.
0: Exacte, bàsicament perquè fem comerç.
2: Vale.
0: Amb tot això de les mines i de les pedres precioses i de les gemes, que es diuen gemes de conjur o el que sigui, aquesta és la nostra manera de subsistir.
2: Vale.
0: Per tant...
3: Pues potser trobes que hauríem de disfressar l'Isar, no?
1: O penso amagar la meva identitat.
3: No?
2: Home, però una caputxa, ni que sigui...
3: Una caputxeta, una miqueta, que no es vegi la pell, uns
0: amb
3: guants...
0: Amb la desconfiança dels noms, jo crec...
3: És que et podran matar, no?
0: Una caputxa no... No sé si s'arriba al punt de voler assassinar algú. Ah.
1: Que ho intentin.
0: Bueno, hi ha molts noms en aquell lloc. Jo no aniria amb aquesta actitud.
3: Escut.
2: Està molt
3: ja
2: bé tenir...
3: molt xulo, molt xulo amb l'escut.
2: Està molt bé tenir aquesta confiança en un mateix, però potser si venen 50 noms es complica la cosa.
1: No, clar. Però vull dir, dintre de tot,
0: crec
1: se suposa que és un lloc civilitzat, no? Teniu lleis. No pots atacar algú pel carrer.
0: No, exacte. Però també tenim molts guardes a l'entrada.
1: Jo no vinc a causar cap problema. Estem de pas.
0: Sí, no, jo això ho sé. Jo això, Ginger, de manera individual, ho sé del tot.
2: Si no, potser quan estem entrant et puc fer invisible o alguna cosa així. Si
0: m'hauria agradat que haguessis dit, el puc deixar fora lligats.
1: No. Òbviament no lideraré jo cap discussió que haguem de tenir amb aquesta gent. Però en principi, vull... que els hi caigui malament.
0: No disparen a matar. Volen assegurar-se que qui entra no és un enemic.
2: El deixaran entrar, en principi.
0: Si no fa res...
2: Raro, vale.
0: No ho sé.
2: Vale.
0: També és veritat que ho teniu més fàcil si vinc amb vosaltres.
2: Vale.
0: Si fóssiu vosaltres sense mi, sense un nom de les profunditats, potser seria diferent.
1: Sí. I si arriba un moment que volem entrar a algun lloc i a mi no em deixaran entrar, vosaltres sí, m'espero fora, no passa res.
3: No volen que et peguin.
1: Esteu portant la situació... O sigui, entenc que us ha espantat la infrafoscor, però vull dir, hi ha ciutats on viu gent normal.
3: No m'ho crec. Fins que jo no ho veig, això no ho crec. L'única ciutat a la que hem anat estava ple de boixos, cultistes, o d'un costat o de l'altre. Llavors, a mi m'intentis
2: ara
3: convèncer que...
2: I ja no existeix la ciutat.
3: Una menys.
0: No ho sabeu? No hi heu tornat pas?
1: Us vaig avisar que els Quotoa no hi acaben de tocar.
2: Ja.
0: Completament cert.
1: Els gnoms... tot s'ha de dir, són gent prou fiable.
3: I que tenen molt bona punteria, perquè de moment hem vist que l'únic nom que tenim a la part ara mateix ha matat a tot el que s'ha trobat amb un tir entre les celles.
2: Sí, Ginger, tu eres comerciant, però
0: sí.
2: Tens moltes habilitats de combat.
0: Home, és que per sobreviure al comerç en la infrafoscor,
2: ja.
0: Vull dir, no faig comerç només amb la superfície, que també, que és més fàcil. Bé, més fàcil, d'aquella manera.
2: Més pacífic. Potser.
0: Sí, menys hostil, diríem, però tampoc és fàcil.
2: Vale.
0: Però clar, jo em moc per l'infrafoscor.
2: Ja.
0: És molt complicat.
2: No, tenim sort.
0: Sobreviure,
2: tu,
0: o sigui.
2: Està bé.
0: No. Igualment, possiblement sol m'hagués acabat. O sigui, bé, sol vaig acabar bé el Kimbel. Vull dir, al final...
2: Que bé estar en companyia, també.
3: Sí.
2: Sempre ho facilita tot.
0: Suposo. Molt bé, doncs això, esteu tenint aquesta animadíssima conversa amb el Ginger, i animadíssima no em refereixo que esteu cridant com bojos, sinó com aneu xerrant, sí, no sé què.
3: Engrescat.
0: I, de sobte, mentre aneu caminant, noteu que el terra tremola, que les parets tremolen.
1: Rotllo terremoto, o terremoto barra s'està acostant a algú molt, en plan...
0: No, rotllo cosa de les parets i de les cavernes, vale. No ben bé vostra.
2: Està tremolant una altra mica tot, eh?
0: Sí, i de fet, si mireu amunt, perquè és per on sentiu més soroll i tal, veieu com el sostre comença a escardar-se i necessitaré que tots en feu una tirada de salvació de destresa. I si les podeu fer pels vostres personatges que porteu, també.

0: estaria guai.
1: La L és un 6.
0: Estupendo. Amb el bonificador i tot.
2: Oh, la nana un 2. No, perquè no tinc res. Tinc 0 de destresa.
0: És salvació de destresa, tampoc, eh?
2: O sigui...
3: Sí, no, no, en principi no tens.
0: Res, fora.
2: Vale. I el Ginger...
1: Salvació és, diferent que...
2: Per la d'Eldez, no. Per la d'Eldez, no. Vale. El Ginger, 14.
0: Vale.
1: 19. El Gerard, el
2: no sé si tira en marea del caos, la veritat. O sigui, és molt perillós el que està passant.
0: Se us està caient el sostre a sobre.
2: Estan caient pedres.
3: Mm-hmm. O sigui, estan caient trossos de... El Lizard un 21 i l'Escambell un 18.
0: Uepa, oh, molt bé. Us cau el sostre a sobre. O sigui, no són pedretes, eh? O sigui, els trossos de sostres us estan caient al damunt.
2: Vale, doncs tiro amb marea del caos.
0: Vale.
2: Perquè tens que tret un 2.
0: Això, la marea del caos és en qualsevol moment?
2: Sí. En salvació, tirar les habilitats, salvació...
0: Vale, no però vull dir, ha de ser, o sigui, pot ser després del primer resultat? Això és el que pregunto, perquè a vegades es fa abans.
2: No, tècnicament.
0: Jo crec que ho has de decidir abans de la tirada.
2: Tires amb avantatge.
1: Pots deixar un segon al handbook?
2: Vale.
3: Què necessites?
1: Misty
2: Step. I escut?
3: Acció addicional, 30 peus.
0: Exacte.
1: Puc obligar-li a una altra persona?
0: No,
1: només jo.
0: És propi.
1: Bé, ja està. Merci.
0: Vale.
2: No, estava mirant llit de plomes, però s'aplica només a criatures.
0: Bueno, i a més, no esteu caient vosaltres.
2: No, no,
0: us
2: però...
0: Us cau el sostre a sobre.
2: Ho deia per una pedra, si està caient, però és només a criatures, té, vale. Pel que posa. Vale.
0: Vale, doncs tothom accepta... el Jim ja l'ha tret una merda,
2: un
0: també.
2: Un 14.
0: Ah, no, llavors bé. Accepta l'Eldez i la nana, ha superat la tirada, i vosaltres dues rebeu 7 punts de mal 7. Contundent... perquè us ha caigut el sostre de sobre.
2: Vale, el ser contundent, passar alguna
0: cosa? No, vull dir... és un tipus de mal, senzillament. No, si fóssiu una criatura d'un cert tipus o
3: si
0: tal,
3: escalet,
0: us podria fer més mal o menys mal.
2: Vale, pues, vale.
0: O cap mal.
2: Amb restos 7.
1: Nosaltres no som dèbils a res, ni resistents.
0: No. Tret que un dia em diguis em vull fer un personatge que és un trifolk i ets un arbre, llavors tindràs problemes amb el foc, per exemple.
1: Vale. I no sé qui era, tenia supervivència al veneno o...
3: Els nans.
1: Els nans tenen... Vale.
0: Exacte. Okay, vale. Òbviament, us ha caigut el sostre a sobre i a mesura que obriu així una mica els ulls i la pols comença a aixecar-se i tal, veieu que el camí per on anàveu... Camí i caverna cap on anàveu, ha estat tapat tant per davant com per darrere.
3: Mare.
0: Però amb tota la caiguda se us obre un camí diferent.
2: Ah, digo yo, que ese ruido tan molesto soy yo.
0: Who's that? Who's that Pokémon?

0: 10. Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.